Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. Al teteo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: moderna hoy se me está haciendo bola.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Dia de festa, i...
2: Sí, festa total de meteorologia. Vam tenir, doncs, el repartiment del premi, el primer premi de comunicació científica i la Ràdio Associació Memorial Prat de Sava, amb èxit total. Va tocar la Mònica Usar i va anar molt bé. I es va acompanyar la pluja, perquè la teníem a tocar. No va fer molta cosa, va fer més cap al Montseny, al cantó de Sau i cap al nord, i es va aguantar, no és mal.
1: Només us va venir a visitar, no?, donar suport.
2: Sí, segurament. El Prat de Sava devia posar algun paraigües gros perquè a sobre que no toqués. El que sí que tenim és una bona refrescada aquest dematí. O sigui, l'entrada d'aquell front d'ahir va fer neteja, i fins i tot la visibilitat és molt més bona, es veu tot el Pirineu, i a les temperatures mínimes, per exemple, a Vic el mínim ha estat de 16,1, tenim 2 graus menys que ahir, i el que és, per exemple, cinema muntanya, el Ripollès, a Camprodon, la mínima 8,2, Sant Pau de Segúries 9,2, Cosons de Sora en 10,3, la mínima, doncs, per exemple, el Rupit amb 11,6, el Vidrà també amb 11,9, o sigui que ha fet una bona baixada. Les més altes les trobaríem, doncs, a Baix de Sau, precisament, amb 17,9, o sigui, el Guies Call d'Atenes amb 17,2, a Centelles, el Guies Centelles amb 16,9, o Manlleu, per exemple, amb 16,8, o sigui, està molt, molt variable. De moment, amb cel serè i visibilitat, doncs, tal com deia, molt bona, i en tendència, doncs, avui, doncs, a baixar una mica el que són les temperatures, les màximes. De totes maneres, la tendència és anar pujant a partir de

0: temps estable i els pròxims dies, com deia, altre cop serà la calor la que dominarà. Ja hem tingut un mes de juny set molt variable. En el cas de la banda nord, doncs, hi ha punts que la precipitació ha set per sobre de la climàtica, la que tocaria en el mes de juny, i en canvi el que és centre i sud n'hi hem arribat de tros. I el que fa temperatures, el que és Vic, la mitjana és la tercera més alta des que tenim dades des de 1950. O sigui que ha estat un mes de juny càlid com ha anat sent els mesos anteriors. O sigui, pràcticament cada mes des del gener hem tingut 2 o 3 graus de temperatura més alta del que tocaria.
1: Molt bé, Manel. Hem començat amb la Mònica Usar i acabem amb Mauri.
0: Sí, avui aquest vespre al local social de Santa Creu de Joglar, a Olost, ens visita en Francesc Mauri, titulars d'emergència climàtica que hi podem fer, o sigui, et farà una xerrada sobre l'emergència climàtica aquest vespre a les 7 del vespre aquí a Santa Creu de Joglar.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
0: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM. Thank you.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per a la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara som Gerard.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic, la música que tu vols.

trapezistes. Trapezistes.

passió de ser una cuina a mi em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xandall. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: Conversem amb l'entitat AXES, una associació que vol donar resposta a una realitat cada vegada més evident: les necessitats de les persones que pateixen soledat i les dificultats per aconseguir una plena integració social i laboral. Però el seu compromís va més enllà de les persones i s'estén també a la cura de l'entorn. Tal com expliquen, la seva filosofia d'acció es basa en fomentar la regla de les 3 R's: reduir el consum, reutilitzar per allargar la vida de les coses i reciclar materials. Avui en parlem amb la seva coordinadora, Lourdes Pla de Vall, des de Ràdio Vic. Abans de començar, fem 5 cèntims de la seva entitat. Quin és, breument, el seu objectiu?
3: L'objectiu d'aquesta entitat? Aquesta entitat, el seu objectiu és ajudar les persones i fer un món més ecològic i més sostenible. Vale? Ajudar persones grans que viuen soles. Llavors tenim una sèrie de voluntariat, hi ha un projecte que es diu Vida i Dignitat, hi ha voluntaris que van amb les persones que viuen soles, els van ajudar a comprar, portar, anar al metge, fer companyia, hi ha diverses necessitats, intentem cobrir aquestes. I a part tenim els casals, que es fan tallers per gent gran de català, memòria, de gimnàs, de diverses coses. I anem a recollir mobles o rebem donacions i tenim la botiga on donem una segona oportunitat a les coses de segona mà, que fem tallers de restauració i llavors, bueno, es tracta de donar una visió de reutilitzar i de salvar una mica el planeta. La nostra idea és cuidar persones i planeta, la idea de AXES.
2: En parlarem dels projectes en marxa i del seu procés d'acció, però abans, què és allò que els motiva a continuar amb aquesta causa?
3: Ajudar la gent gran que pateix molta solitud, donar una segona oportunitat a poder ajudar a gent i llavors també salvar una mica, ser més conscients del consum i de fer una mica tot més sostenible. Les dues coses són els dos factors importants d'AXES.
2: Ara sí, doncs, quins són els projectes que hi ha en marxa o les últimes novetats?
3: Les últimes novetats. Hi ha aquest de Vida i Dignitat que et dic ara, que és ajudar gent gran, i tenim casals i fent cursos i això. I després fem una sèrie d'activitats, una cada mes, aquest any és una novetat de cada mes, que fem un dia al mes, fem una activitat a la botiga perquè la gent coneixi que no és una botiga de segona mà, que és una entitat social, i que vegin que hi ha uns valors a darrere i hem de treballar això. Llavors, el que fem és activitats així obertes al públic. Es paga una entrada, es fa un cop al mes, es fan uns concerts solidaris amb una mica de vermut, es fa unes havaneres, un dia una cantada d'havaneres, cada mes es fa una activitat, un club de lectura, i així la gent pot venir a gaudir i a conèixer l'associació. Però nosaltres el que fem és el servei d'anar a recollir mobles o fer trasllados, i també rebem moltes donacions de la gent que ens porten aquí a la botiga, de tot tipus, entre vaixelles, llibres, una mica de tot. Llavors, els mobles que tenim, fem una mica de tria, com una mica de deixalleria, de poder, què es pot llançar i què es pot aprofitar. I el que es pot aprofitar, tenim uns tallers de restauració i fem una mica de formació també, i restaurem mobles per poder vendre a les botigues. Llavors, és una mica de conscienciar la gent que no hem d'anar canviant tot i que tot és reaprofitable, vale? Llavors també fem una cosa que és molt important, que és servei de costura, que tenim una noia a la botiga que es dedica a fer arranjaments, però a part d'això, el projecte gros que tenim ara, reciclem les lones de la ciutat, per exemple la Jazz Cava, ens donen cada festival, ens donen totes les lones i nosaltres en fem bosses. Vale? És un projecte molt xulo, llavors cada any, quan es fa el festival de la Jazz Cava, es venen les bosses de les lones de l'any anterior. També fem bosses reutilitzades amb texans, bueno, fem tallers de costura, És una mica per aprendre a reaprofitar. Aquests tallers estan oberts a tothom, amb adults i tot, i el de la gent gran són cursos que es fan de mitja, d'aprofitar, però els cursos que es fan en el casal Guiteres i en el casal Montseny.
2: Al llarg de la seva trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
3: Bueno, és que n'hi ha moltes. Hi ha moltes, però, per exemple, una que sempre ens ha marcat, almenys a mi, quan vaig començar a entrar a treballar a l'associació, que estàvem una vegada a la botiga i ens va entrar una senyora, pobreta, i ens va dir, ostres, no porto diners. Només necessito, si em podeu donar, una cullera, una forquilla i un ganivet. Perquè, diu, acabem d'arribar, som quatre fills i només tinc tres. Això a mi em va, dius, ostres, és molt bèstia la situació, saps? És una mica... Això sí que em va motivar molt, molts aspectes d'aquests.
2: En aquest sentit, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
3: No, però cada vegada n'hi ha més, eh? Jo el que veig és que s'estigmatitza molt tot. Tot es genera una mica amb immigració, i no és immigració, és la consciència d'ajudar, la consciència de comunitat, la consciència de la gent gran pròpia d'aquí. No anem amb un sector i prou. És una mentalitat. Jo veig que cada vegada, per això, hi ha més persones d'aquí, nostres, i que valoren més, jo què sé, un moble restaurat antic, o venen aquí a la botiga i diuen, ostres, aquest tocadiscos és el que tenia jo quan era petit, que és antic. No és una moda, és els records es comencen a valorar més. O hi ha, jo què sé, aquest joc de tasses els tenia la meva mare, se m'ha trencat una, en compro una. És una mica de sentiment, no sé com dir-ho. Hi ha consciència. Jo crec que cada vegada hi ha més consciència. El consum, amb el baratament, amb totes aquestes coses, cada vegada hi ha més consciència. A part de que ajudes, que és més assequible tot, evidentment, però es valoren més les coses.
2: Un altre vessant important és el finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen el suport econòmic per continuar endavant?
3: És molt complicat. Aquest tema és molt difícil. Les botigues, evidentment, és una ajuda, però no es pot finançar amb botiga i prou perquè costa molt. La botiga diríem que és un punt per apropar la gent que ens conegui més, però no és un sistema de finançament. Llavors, l'altre és amb entitats i, bueno, treballant molt. És bastant dur, eh? És bastant difícil aquest tema. Poso que totes les associacions es passa el mateix.
2: Quines són, doncs, aquestes col·laboracions que estableixen quant al finançament?
3: Bueno, l'Ajuntament, l'Agència de Residus, bueno, intentem fer projectes que puguin motivar i puguin ajudar a treballar i a sol·licitar subvencions per aquests projectes que es van fent. S'han d'anar fent projectes per poder que et doni una subvenció per ajudar a tirar endavant l'entitat.
2: Així doncs, què hi poden fer els oients per col·laborar?
3: A veure, nosaltres el que tenim és, som oberts a donacions, tenim gent que et fa donacions, tant pot ser de 10 euros, de 20 com de 500. La gent et dona el que creu, vull dir, o el que pot, i aquí a la botiga ens trobem gent que ve i diu, ah, nostres, feu molt bona feina, i et donen, jo sé, un bitllet de 50. O gent que ja un cop l'any fan uns ingressos importants o petits, depèn, la possibilitat de cada un, però estem oberts a tothom. No tenim servei de socis ni de quota mensual ni res d'això, però sí que inclús la gent quan ens ve a aquestes activitats que fem un cop al mes, que et ve gent que es paga una entrada i es gaudeix d'un espectacle o una xerrada o alguna cosa, sí que hi ha gent que és conscient de la feina que fem i et dona alguna coseta. És una voluntat.
2: Ja per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
3: De posar en marxa, ara estem fent un projecte molt maco que és un taller de restauració nou, molt gran, bé, més gran que el que teníem, amb una botigueta just de mobles només restaurats i magatzem. El nostre projecte d'ara és intentar que això funcioni i que cada vegada hi hagi més tallers de restauració.
2: Molt bé, doncs esperem que tot vagi molt bé. Lourdes, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort.
3: Gràcies, moltes gràcies. Adéu.
1: De tots colors.
0: El magazín de tots colors. Cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Com estem, Manel?
4: Bé. Un mica calorat, perquè aquest dia, Déu-n'hi-do, que la calor que fa. Els que no tenim aire condicionat, com jo, que sempre no necessito. Ara mateix estic a les fosques, perquè si obro les finestres, entra tota la calor. Escolta, molta calor que entra per aquí. O sigui, de dia les persianes abaixades i de nit les persianes obertes, que entri a frescor. Si és que n'hi ha, perquè a vegades hi ha alguna nit que de frescor res de res. Però bé, és el que toca. Estem al mes de juliol ja i, escolta, ha passat calor. Aguantarem com podem. Bé, avui parlem d'un llibre. Jo aquest llibre no l'he llegit, però ja l'he comprat. O sigui, ràpidament el vaig comprar, perquè vaig veure la descripció i, ui, això apunta molt bé, eh? Es diu Vermuts i Barbuts. Sí. Un nom més maco, eh? Sabem que aquest nom ja em va flipar bastant. És una noia catalana, Manta Pinquet. La descripció diu així: la gent està cansada de tenir males cites. Les converses són molt fluixes i, sobretot, els seus pretendents la porten a restaurants nefastos, o, encara pitjor, a restaurants de cadena. Això ha de canviar. Per això inventa una aplicació que permet triar el plat, no el tio. Una app de cites a cegues gastronòmiques. A partir d'ara, si la trobada és un desastre, com mínim haurà sopat bé. La Gemma s'endinsarà a una espiral de cites esborrajades, intenses i accidentades que el portarà a descobrir els millors restaurants de la ciutat. Una galeria de despropòsits i situacions amb molt humor, perquè també es permet trobar-se amb ella mateixa, adonar-se dels valors de les relacions més importants. Això, aquest llibre promet, o sigui, no sé què tal serà. Però jo ja l'he comprat perquè aquest estiu ho vull llegir-m'ho. I escolta, ja què tal? Sí, sí. I bé, i parlarem d'una cosa que és la temporada, que és la ceba tendra. Ceba tendra, no aquella ceba seca, ni aquella per fer sofregit, ni aquella cosa. Estem parlant de la ceba tendra. La ceba tendra, que està formada per una part blanca, a baix, no és gruixuda, sol ser allargada abans, i la part superior de les fulles verdes. La tendència és que com tu em vas a comprar, la gent diuen, no, talla'm les fulles verdes. Què dius? Les fulles verdes? Les fulles verdes, si estan fresques, són molt tendres i es poden fer amb sofregits, amb picades, amb les salses, els remenats. Es poden fer amb mil maneres, fer sopes. Jo, per exemple, explico el meu que faig, eh? Compro raves. Ara ja no és temporada de raves, però bé. Si hi ha raves, compro raves aquests amb manats que hagi les seves fulles. Agafo àpid. Solament agafo, o sigui, desfullo les fulles de l'àpid. Agafo la ceba tendra. Poso la part verda de la ceba tendra. Una mica de pastanaga, una mica de gengibre. Tot això ho poso amb oli de girassol o oli 04. Ho afegeixo una miqueta i aigua. I a partir d'aquí, res, 15 minutets, túrmix, m'he trinxat, amb pots pasteuritzats, els omplo ben calent i el tapo ràpidament i el giro. Això em permetrà aguantar quasi un mes a la nevera. I aquí tenim una bona sopa, si tu ho vols calenta, perquè és aquesta època de l'any calenta, jo no recomano, però bé, cadascú pot fer el que vulgui. Jo la prenc fresqueta al vespre, i no és un gazpacho, però és una crema suau, que té gust a mica de verdures, que el gengibre li dona un toc, si no et passes, li dona un toc piquetec o fresquet, que està molt bé. I això és d'aquesta forma, tens un aprofitament de moltes coses que has fet, que et dona moltes coses. Aquí de mi afegeixo les fulles verdes de l'escarola, o fulles verdes d'enciam. Ha estat d'aprofitar d'això. I també hi afegeixo les fulles de coliflor, els tronxos de col, també, quan és època de col, els tronxos, en vez de llançar-los, els aprofito. Els tallo molt petits, eh, perquè facin, es colguin més de pressa, i els aprofito. Això ja sempre ho dic, que és la cuina d'aprofitament, i això és bona, sobretot per fer sopes, per fer cremes, o el que vulguis, però això és molt bona. Sí, sí, sí. I bé, la ceba tendra, podem fer moltes coses amb la ceba tendra. Per exemple, un cruixent per fer un pica-pica. Un cruixent, fàcil. Està d'agafar una mica, amb una safata, posar una mica de formatges, tipus parmesà avantal, i una mica de formatge cremós, si vols tu, tipus feta, és igual. Això sobre el paper de forn. I tallem la ceba tendra, la part blanca, amb juliana molt fina, d'un moment per sobre del formatge i posem una mica de farigola seca i orenga seca. Si voleu, també hi podeu posar-hi orenga. Per anar bé, orenga, si pot ser sec, millor, eh? De temporada. I a partir d'aquí, ficant al forn, res, a 160 graus al forn uns 15 minuts, més o menys, 15 o 20 minuts, i quan el traiem el deixem refredar una miqueta. I a partir d'aquí el tallem a daus petits, i es quedarà un cruixent de ceba amb formatge. I això per fer d'ara pica-pica a l'estiu és perfecte. Podem fer una truita de ceba tendra i pebrots. O sigui, aquesta és fàcil. O sigui, senzillament el que necessitem, 180 grams de pebrot verd o vermell, nets, 140 grams de tonyina, ous, 6 ous, dues cebes tendres. Aquí podem afegir també la part verda de la ceba. Julivert, oli d'oliva, sal i pebre. Vale? Aquí el que farem senzillament és afegir els pebrots i la ceba i la part verda. La part verda la farem a rodar-les molt petites, oi? Sobretot la tenim que rentar ben neta, perquè és la part que el bulbo surt de la terra i el primer que surt és la part verda i s'emporta la sorra, la terra, m'entens? Per això es té que netejar molt, eh? El que farem és tallar-la molt prima a rodalles, molt prima, i ja està. La ceba tendra a juliana, i a partir d'aquí saltegem els pebrots a les cebes tendres, i senzillament, i després, quan està tot fregit, hi afegim la tonyina. Remenem uns quants ous, els posem a dins de la paella, i el que farem és que, senzillament, deixar-la una sola banda, i a l'altra banda que quedi crueta, per sobre. No la girem, deixem-la caure ben a poc a poc, que per una banda quedi cuita, però per l'altra banda quedi tova. I la posem al plat. I això ens quedarà com una pizza o una quiche diferent, però que podem servir a talls, i això està molt bona. Veiem una altra recepta. Unes cebes caramelitzades amb panses. El que necessitem, 6 cebes tendres, 200 grams de panses de corinto, oli d'oliva, sal, sucre, mel, una mica de vinagre de mòdena, vinagre, aigua i conyac. Això necessitem una paella d'aquest tipus de coc. Són aquelles paelles altes que tenen una base petita i tu les pots anar saltejant. Si no teniu una paella coc, podem dir una fregidora alta, aquelles que es posen al gas o la vitrocèmica, que serveix el mateix per anar saltejant les verdures. També se li diuen pericients, per professional. A partir d'aquí, el que farem és tallar les cebes tendres molt fines i posem les 200 grams de panses, poden ser de corinto, poden ser, si són d'aquelles normals, tenen que treure el pinyol, i a partir d'aquí saltem les cebes fins que estiguin ben toves, amb oli d'oliva, i afegim una mica de sucre, una mica de mel i un raig de vinagre de moda, amb una mica de vi, quan estiguin tot això, ben cuites, i un gotet d'aigua. Anem saltejant, quan estiguin ben bullides 10 minutets, que s'hagi evaporat mica tot, i afegim les panses de corinto, que hem posat en remull, i flamegem amb una mica de conyac. Un cop flamejada el conyac, fora del sector, i a partir d'aquí, això és una guarnició que en parlem del segon plat. Unes ostres en ceba caramelitzada i panses de corinto. Aquí ve aquest plat. Aquí el que farem és obrir les ostres i el que farem és tindre una mica d'enciam i enciam o sal grossa per posar en un plat, per mantenir les ostres quietes. M'explico què vull dir? A partir d'aquí, el que farem és, un cop obertes les ostres, les posem, si en una safata o alguna cosa, i el que farem és descalçar l'ostre, descalçar-la, que no estigui enganxada a la closca, descalçar-la. I aquí el que farem és que posem el que he fet abans de les cebes tendres caramelitzades, amb panses, posem per sobre l'ostre i el posem al forn, quasi 180 graus, solament uns 8 minuts. Això que vol dir una mica de potència, però poca cocció. Es tracta que l'ostre quedi no crueta, però tampoc cuita, perquè la ceba tendra hi farà de mica de calamari. I aquí tenim un aperitiu per fer qualsevol dia, i que és boníssim, és boníssim. Fem el clàssic, uns pèsols ofegats amb ceba tendra. Aquesta és una receta molt fàcil, que la podem tunejar, Aquí necessitem uns pèsols frescos, que ara més o menys són la temporada, poden ser frescos i congelats, també congelats. Aquí el que farem és un quilo de pèsols frescos, un quilo, més o menys. Si són congelats, els descongelem, els deixem unes hores fora de la nevera i ja està. Amb aquesta calor que fa, els queden descongelats fàcilment. Aquí el que farem, quatre cebes tendres, sal, mitjot d'aigua mineral, aigua, no? I oliva. És fàcil de fer aquest plat, és fàcil. El que farem és tallar les cebes juliana, posem una mica de cassola i fiquem les cebes, incorporar les cebes, deixeu-ho cores molt suau, a poc uns 10 minuts. Però remenem en tant en quant. Quan estiguin començant a rossir, afegim els pèsols amb una cullerada d'oli i aigua. Aquí el que fem és rectifiquem de sal, tapem la cassola, salsegeu una mica la cassola, en 3-4 minuts ja ho tenim fet. Aquesta receta es pot fer i afegir una mica de sípia. Això el que vol dir amb la ceba i la sípia, la feu al moment. Aquí també podeu afegir-hi 4 gambes, aquestes, si voleu, gambots, aquests congelats, sobretot si pot ser pelats. I molts caps, el que podem fer és afegir-hi una mica de nata, bulliu de sols, i que aixafar-los amb la forquilla, els colem, i quan estigui els pèsols, agafem els pèsols, li posem aquesta nata per sobre, i això cantaran els àngels. Ja veus que aquí amb la ceba es pot fer moltes coses, a part de les amanides, si volem que la ceba, ja la ceba tendre, no sol ser picanta, però si voleu, podem posar tallada juliana en vinagre i això reduirà que sigui més tan forta, o sigui, serà més suave. Això és perfecte per fer amanides, ara que comencen a vindre els tomàquets, amanida de tomàquet amb una mica d'onyinyo, una mica de brat, i aquí podem fer això. Sobretot, ara que arriben també a l'estiu, si a la terrassa teniu una mica de fàbrega, poseu-hi fàbregues a aquestes amanides o aquests platets que fem, perquè el fàbrega fa un canvi a tots els plats. No necessita coure. La fàbrega fresca és boníssima. Si la teniu de coure, val més que la que feu seca, que també se'n venen de seca. Però si d'això qualsevol pasta, qualsevol cosa que feu, la fàbrega és ideal per fer qualsevol cosa. Sobretot amb amanides. Sobretot amb amanides, hasta si vulgueu, hasta en gazpachos o en salmorejos. Però fer això és una herba que a l'època, perquè comença a créixer molt, jo tinc la gran sort que aquí a la meva terrassa, que és sola, deixo que germinada sola, i a partir d'aquí ella cau totes les fulles a terra, i a partir de l'any que ve torna a renéixer. És una planta que molt bé, ja dic, ara és fresca. També és molt bona, és amb menta i llimona, i una mica de fàbrega. Fer una llimonada d'aquesta manera és refrescant. Sí. Bueno, i hem parat la ceba a la fàbrega. O sigui que hem fet un petit canvi. No. Com veus tot això de la ceba i la fàbrega?
5: Doncs has apuntat moltíssimes coses. A més, també té usos medicinals, la fàbrega.
4: Sí. Amb aquesta cosa no hi entro, perquè jo la medicina ja la deixo pos que se'n cuidi, perquè jo, ho he vistet.
5: No, hi va haver la digestió, vol dir que això segur.
4: Sí. També podem fer un oli de la fàbrega, o sigui, deixar la fàbrega a una temperatura molt baixa, sempre un oli de girassol, un 0,4, posar-la a temperatura molt baixa, durant una hora, i un cop està feta, senzillament el que farem és trinxar-la ben trinxada amb el Turmix i la coem, i que tenim un oli que la podem tindre a la nevera, tranquil·lament, perquè no s'oxidi a la nevera, per venir qualsevol amanida, qualsevol pizza, qualsevol cosa. Sí, si voleu posar-hi un petit bitxo perquè sigui més alegre, cap problema. Aquí podem fer moltes coses.
5: I tant que sí, són propostes molt bones per l'estiu, aquests dies de calor.
4: Ah, això. Sí, sobretot aquests dies de calor. Aquests dies de calor no ve pas una gaire hipòtera, val més que no.
5: I tant.
4: Aquests dies de calor una cosa més fresqueta. Sí.
5: Molt bé, Manel. Doncs gràcies. Va
4: bé. Fins la setmana que ve.
1: De tots colors.
5: Magazín de tots colors. Cada setmana ens acompanya el bon amic el Toni Vilaró, l'herbolari de Vic. Toni.
6: Hola, bon dia.
5: Fregit de calor.
6: I bona calor. Que no falti.
5: No va gaire bé, tampoc, per les plantes, no? Tanta calor.
6: Oh, sí. Mentre les puguis anar regant bé, però en llocs on no hi arriba l'aigua, malament l'aigua. estan assecant a marxes forçades. I es veu en molts camps, no hi ha cap que tingui una mica de verd. Tot ha quedat rústit.
5: Però encara que les puguis regar, moltes d'aquestes plantes, les propietats acaben sent diferents en èpoques així?
6: No, si li pots mantenir una certa humitat, fet de que la calor les evapori més de pressa, mentre tinguin aigua no hi ha problema. El problema és que si estem parlant de plantes, diguem-ne, domèstiques de casa. Si passes més temps del compte, es poden fer malbé.
5: Doncs va, hi ha moltes que encara es poden anar recuperant, però, eh?
6: Sí, sí.
5: Vull dir que quedin...
6: Però has de ser-hi i no deixar de mantenir la terra en bones condicions. Si hi han de florir, no ho faran, i si ho fan, serà poca flor. Vol dir que val la pena tenir-ho en compte, perquè la calor aquesta en poques hores deixa les torratxes o els jardins ben secs.
5: Hi ha alguna planta que toqui ara recollir aquests dies?
6: De fet, les plantes que suporten aquesta calor ja són plantes que viuen en llocs que sempre hi ha poca aigua, aguanten molt la sequera. Ara, les que realment necessiten estar a la vora d'alguna zona humida o a la vora dels rius i demés, realment quan falta l'aigua moltes deixen de mantenir-se en condicions. I si havien de florir no floreixen, i quan han de fer la llavor o no en fan o és dolenta. Bueno, dolenta. No té les propietats que hauria de tenir. I això fa que la planta, diguem-ne, perdi el seu valor. Si són plantes medicinals, doncs no seran tan efectives com si el temps els acompanyés. És diferent.
5: Molt bé. Toni, què ens portes aquesta setmana?
6: Bueno, mira, el calendari del Cordill ens diu que de juny a setembre, passejant per la muntanya, podem trobar clapes d'àrnica, l'àrnica montana. Però aquí no ho diu, però heu d'anar a alta muntanya. O sigui, per les nostres zones aquesta planta no floreix. Són plantes florides de groc. El nom d'aquesta planta deriva del grec termix, que fa referència al fet que és usual que l'olorar aquesta planta ens fa xavuirar. La flor d'àrnica, madurades en alcohol, són de gran efectivitat contra els cops, les patacades que puguem tenir amb una caiguda o amb un cop que ens puguem donar. Pobre és i està sol i no té comunitat amb qui compartir la vida. O sigui que aquí ens empeny una mica a mantenir realment relació amb altres persones del nostre entorn, i a vegades no solament amb la família. Nit d'havaneres i cremat, com els antics mariners queden amb una nit d'estiu vora del mar. Sopem i fem un cremat, cantem i brindem. Això fan a Calella de Palafrugell cada any, el primer dissabte de juliol, i també ho fan a molts pobles durant la seva festa major. El cremat és un rom endolcit, amb sucre i perfumat amb cafè en gra, pell de llimona i canyella. Per fer un cremat, barregeu tots aquests ingredients en una cassola de fang posada sobre el foc. Demaneu perquè es redueixi. En acabar, enceneu-lo i flamegeu-lo durant 10 minuts perquè perdi part de l'alcohol. El podeu servir calent mentre sonen les havaneres i les cançons de taverna, com és costum a molts indrets. Una d'elles, la vella Lola. Bé, fonts monumentals. La font màgica de Montjuïc és la font lluminosa més gran de Catalunya. Data de l'exposició universal de 1929 i encara avui fa de molt bon veure el seu conjunt de brolladors i cascades d'aquesta font, que combina harmoniosament aigua, llum i música. Us recomanem l'espectacle nocturn. Consulteu els dies i els horaris. A Barcelona hi ha també d'altres fonts monumentals, com els brolladors del claustre de la catedral o la casa de l'Ardiaca, la cascada del parc de la Ciutadella, la del doctor Robert a la plaça de Tetuán i amb dolls inactius que representen pits de dona o la del drac al parc Güell. Moltes viles també tenen fonts monumentals i ornamentals, però els destaquem la font gòtica de Blanes, la de les escales de la catedral de Tarragona, la de la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries, del Firal de Sant Feliu de Pallerols, la font de la dona a Barberà del Vallès, la font Pudosa a Banyoles, la de la placeta del Bisbe a Solsona o el delicat brollador del claustre del monestir de Poblet. O sigui que en aquest temps amb tanta calor és, vol dir-ho així, una bona manera d'acostar-se a la frescor de l'aigua. Val la pena tenir-ho en compte. I parlant de plantes, trobem alguna molt curiosa, la ginesta. La ginesta és una planta que més que menys a la vista. Totes les flors de les diverses ginestes són grogues, excepte la del coixí de la sogra, que són blaves. Aquesta mata, en forma d'eriçó, d'aquí té el seu nom científic, amb uns picuats que, déu-n'hi-do, només creix a Catalunya, a la Catalunya Nord, justament, amb els límits dels municipis de Manera i Serrallonga, al Vallespí, a la vall de la Frau. N'hi ha també una taca gran, com un camp de futbol, al Roc de la Campanya, per damunt de Vilafranca de Conflent. Per sort, un lloc bastant difícil d'accés i d'aquesta manera, encara que no sembli, queda protegit aquesta planta, aquesta ginesta de color blau. És curiós que es descobreix alguna cosa rara, doncs poques vegades la deixem en pau. Bé, parlant de problemes de salut, com deia l'Arnold Rickley, diu, treballant s'aprèn l'ofici i és per l'exercici de la contracció i de la dilatació sota l'influència dels factors naturals que els fortifica el sistema nerviós. Aquests factors naturals consisteixen en canvis de temperatura per l'aplicació de llum, de l'aire, de l'aigua sobre la nostra pell i amb els canvis de l'alimentació que també afavoreixen. Aquest, com en tota la variació, provocaran sempre nous moviments. En la vida psíquica són de la mateixa manera necessaris aquests canvis i resulten ser eficaços. Diferents distraccions com la música, el ball, viatges, navegar o fer excursions. Podem gaudir de la bellesa de la natura. En tot això es provoquen nous moviments vivificants, tant en els centres nerviosos com en les seves ramificacions i, evidentment, el sistema muscular, sempre que puguem caminar amb tranquil·litat. Val la pena tenir-ho en compte per millorar el nostre estat físic i, evidentment, mental. I aquí, a nivell dels japonesos, ens diuen tots aquests elements de la natura podria ser una manifestació del que en diuen ells kami, un concepte que podria traduir-se com deïtat o Déu. Aquest no és el sentit d'una divinitat superior. La idea, amb aquest nom de Kami, és que totes les coses materials o intangibles tenen la seva pròpia qualitat excepcional i la seva bellesa. Els Kami podrien manifestar-se a través dels arbres sagrats, com algun xiprer, el cedre de Suji, el pi negre, que en diuen Maki Noki, i també el camfor, Kusu no Ki, que en ocasions tenien més de 1000 anys. Els animals que vivien en aquests arbres també podien actuar com a missatgers dels déus. Una creença que segueix manifestant-se al Japó modern avui dia. Per això, en el camí que va fins als santuaris de Kasuga, de Nara, es recorre un parc ple de nens que deambulen, o sigui, passegen per allà en llibertat, i el famós lloc sagrat de Fushimi-Inari a Kyoto. Això està protegit per unes estàtues de pedra que representen uns cedres que en diuen Kitsune, els llocs en els que s'organitzen i es veneren els déus de la natura. Varen mantenir durant molt temps, en el transcurs dels anys, un pes molt principal amb les creences que es reuneixen sota el nom de Shinto o Shintoisme. És una manera de venerar la natura. Bé, és curiós, o sigui, la importància que donen, en aquest cas, els japonesos, en aquests arbres concretament. I parlant de planta medicinal, o una manera de, també de millorar l'estat de salut, en forma d'olis essencials, tindríem la camamilla. La camamilla és una planta bastant coneguda, sobretot per moltes àvies que l'anaven a collir per fer-ne les seves infusions. Però avui dia podem trobar aquesta planta en forma d'oli essencial que encara ens facilitaria més una bona recepta per problemes d'estat de salut i sobretot l'estat d'ànim. Diu aquesta planta bastant vigorosa que creix en terres arenoses a l'oest d'Europa, presenta uns capítols compostos de flors blanques en la part exterior i grogues en el centre, totes insertades en un receptacle cònic i que produeix un fruit de color grogós en forma estriada. La camamilla és antiinflamatòria, antipruriginosa, antiinflamatòria, antialèrgic, un tònic digestiu i, evidentment, és un parasitida, o sigui, contra els paràsits, un sedant, un calmant i un analgèsic. En total, ens serviria per problemes de nàusees i vòmits o diarrea, estrès, ansietat, atacs nerviosos o insomni, contra els paràsits intestinals. També un eczema o problemes de pell podrien millorar possiblement amb la camamilla. Asma nerviós també el podríem millorar amb unes infusions d'aquesta planta. I també problemes de pell de forma externa per qualsevol tipus d'inflamació o realment problemes inflamatoris de la pell. Tant es pot fer servir de forma interna com externa. Un parell de gotes d'oli essencial de camamilla d'una mica de mel, ens podrien facilitar molt algun d'aquests trastorns que poguéssim tenir. O en forma externa, també afegint-hi algun altre tipus d'oli, a fer fregues en algun lloc que hàgim rebut o un cop que s'hagi produït alguna.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç, i darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: apassiona't.
1: A cau d'orella em deies suau, des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: la llum calera. Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal, ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Iván López, a la coordinació José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
20: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
21: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
22: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
23: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
21: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
25: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
24: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: Important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
6: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
5: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I és moment per a la cultura.
7: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
0: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
7: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el

0: Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
2: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
1: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
3: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
1: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Depart del Tour.
4: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les 3 primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol al migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
5: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
4: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Salal, Camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
6: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
4: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes 3 jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: vols.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Apassiona't.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per a recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: no pude.
1: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
2: tot el que hem viscut.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: juga en contra dels equips d'emergència. Les possibilitats de trobar persones amb vida sota la runa disminueixen amb cada hora, però encara hi ha lloc per l'esperança. Fins ara el balanç provisional és devastador. Prop de 2.300 persones han mort, més d'11.000 han resultat ferides i milers de famílies han perdut casa seva. Tot i això, els equips de rescat han aconseguit extreure en vida més de 6.400 persones i alguns dels anomenats rescats miracle que continuen emocionant el país. És el cas d'un nen de 3 anys localitzat després de 6 dies sota la runa gràcies a tecnologia tèrmica, o d'un home que continua viu després d'una setmana atrapat sota les restes d'un edifici. Més de 3.000 especialistes de 29 països han participat en les operacions, però molts equips internacionals ja comencen a retirar-se. L'atenció se centra ara també en l'emergència humanitària. Prop de 12.000 persones necessiten allotjament, assistència sanitària, aigua potable i aliments, mentre que les carreteres malmeses dificulten l'arribada de l'ajuda. La Unió Europea ja ha activat un pont aeri amb material d'emergència i milions d'euros en suport. Però més enllà de les xifres, aquesta tragèdia recorda que fins i tot quan l'esperança sembla mínima, cada vida salvada continua sent una victòria. És dijous 2 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.

Les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres entrevistarem a la tècnica de la Comunalitat de Vic, la Marc Canyelles, per parlar sobre la guingueta del Terrat d'en Cols. I després la Laia de Déu, des d'una codinenca, parlarà amb Josep Parés, del Club Excursionista de Sant Feliu, i també amb Eva Chacón, membre de la Creu Roja, per parlar de la caminada nocturna d'aquest dissabte. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foc Lent tindrem aquí amb nosaltres el xef Gerard Fortuny, propietari del restaurant Carles.

Fortuny. Que amb ell parlarem sobre aquest canvi d'ubicació del restaurant que ha passat de Centelles a Vic. A 11:15, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i, com sempre, acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia.

0: El punt que va obrir l'ordre del dia del ple de Manlleu d'aquest dimarts va ser la condemna a través d'una declaració institucional de les agressions a policies locals i Mossos d'Esquadra. L'equip de govern, format per Junts i Esquerra, es va remetre als actes violents que han patit agents dels cossos de seguretat les darreres setmanes. A través d'una declaració institucional, l'Ajuntament de Manlleu va condemnar les agressions a policies locals i Mossos, i així ho va manifestar dimarts durant la sessió plenària l'alcalde Arnau Rovira, qui en representació del govern format per Junts i Esquerra Republicana va fer referència a alguns episodis de violència als cossos de seguretat de les últimes setmanes a Osona. Va reiterar que en situacions com aquestes no es poden normalitzar i qui exerceix en funció pública no ha de conviure amb amenaces personals o familiars. Va demanar agilitzar els processos judicials vinculats a delinqüents multireincidents i va instar la Generalitat a reforçar els recursos. Sentim-lo.
1: Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar progressivament els recursos humans i materials destinats a la seguretat pública a la comarca d'Osona, amb l'objectiu d'aprovar la dotació d'efectius als estàndards mitjans de Catalunya i garantir una resposta adequada a les necessitats del territori. Reforçar els recursos dels jutjats, agilitzar els procediments judicials, especialment els vinculats a la multireincidència i els delictes contra les persones, i garantir una resposta eficaç davant les agressions i amenaces dels agents de l'autoritat.
0: La CUP i el PSC van explicar el seu torn de paraula que no s'hi adherien. En parlen Leonard Sánchez de la CUP i Marta Moreta del PSC.
2: És una barreja de temes diferents. Es transforma en una demanda d'increment de policia, de recursos. Parla de multireincidència. Lògicament no cal que repetim que aquest no és el nostre model policial, que són els que es continua defensant.
3: És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem a temes de multireincidents, instem a temes de jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? És una moció partidista totalment, per treure pit, i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part.
0: L'alcalde va lamentar la negativa de cupaires i socialistes d'adherir-se a la declaració i va agrair el suport de la resta de forces al plenari municipal. Per altra banda, Ripoll amenaça de retirar la delegació de la recollida de residus al Consell Comarcal perquè ho faci una empresa externa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
5: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del servei d'escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal vila de Ripoll.
4: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
5: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes en mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
4: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
0: I l'oposició li tomba el conveni i l'acusa de voler revocar la delegació de forma encoberta, Isaac.
4: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
6: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
4: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que s'hi ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El CUPaire també va dir això.
7: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
4: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per l'Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
8: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
4: Joaquim Colomer, de Som-hi, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
0: Les obres de la reivindicada ampliació del Cap de Torelló començaran a principis del 2028, després que aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte. El Cap de Torelló tindrà 26 consultes un cop feta l'esperada i reivindicada ampliació. Després de la darrera reunió entre el consistori i la direcció de la salut a la Catalunya Central, l'alcalde, Marcel Ortuño, va explicar al ple d'aquest dilluns que aquest mes de juliol ja es licitarà el projecte i que després de tots els tràmits i concursos públics es preveu que les obres comencin a principis del 2028. Sentim-lo.
9: No és una bona notícia al calendari perquè és un projecte que ha patit molts endarreriments, però sí que des de l'Ajuntament el que hem estat vetllant i treballant amb el Departament de Salut és que precisament doncs, aquest temps que transcorre serveixi per tenir un equipament al màxim d'actualitzat i sobretot doncs, a l'alçada de les necessitats de tota la Vall del Gès.
0: Amb l'ampliació es farà també la climatització nova i una base del SEM que ocuparà 80 metres quadrats. Ja es preveu que sigui una àrea integrada de salut. De fet, fa unes setmanes ja s'ha incorporat un equip multidisciplinari al centre.
9: Serà una àrea integrada de salut, segons el model que s'està implementant actualment i que la Generalitat preveu doncs anar ampliant a tot el país en un termini de 2 o 3 anys. Un model que Osona ja coneixem perquè ha estat pionera i que farà doncs que Torelló disposi d'un centre on la salut es tracta de manera integrada, comunitària i domiciliària.
0: El CAP creixerà per la banda on actualment hi ha l'aparcament i abans s'ha de resoldre un altre petit entrebanc.
9: Com s'integra l'estació elèctrica que hi ha precisament en aquests terrenys, en la nova construcció, a estudiar si és possible doncs, de substituir-la per una altra o si cal integrar-la en el nou projecte. Això és un tema que no està resolt, que ara aquest sí que quan anuncien el juliol la licitació sí que ja hauran tancat.
0: Darrerament s'havien callat perquè les dades registrals del cadastre i les reals no coincidien i no es podien cedir el terreny per ampliar-lo. La petició de l'ampliació ja remunta a l'any 2008, només 5 anys després que s'inaugurés l'espai que substituïa l'antic ambulatori de la plaça Nova. I per altra banda, el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubió.
10: Així és, Ona, i és que un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre i a partir de llavors s'espera que en un parell de mesos i escaig, concretament 7 dies, han explicat, tot quedi construït. Ara mateix la Rambla es troba tallada en un dels sentits, entre el carrer Sol i carrer Madrid, a causa d'un esvoranc, com bé deia, zona a la via, provocat per una afectació important a la xarxa de clavegram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments de la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia obligat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria, expliquen des del consistori, una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. Aquesta actuació, valorada en 349.681 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic. El projecte preveu la instal·lació d'un nou col·lector, el mateix traçat que l'actual, i la construcció de 6 pous de registre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegram, així com la reposició de tot el paviment de l'urbanització de la zona afectada.
0: I aquest passat mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent de tot el moianès i complementar el servei del Centre d'Atenció Primària de la localitat, Laia de Déu.
11: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha valorat el pas endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
12: Per Moià i per el moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que estigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
11: El gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen un dèficit que tenia la demarcació central.
13: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isòcrones doncs arribàvem a Osona o al Bages i ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, una de les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància, l'avançada d'infermeria, perquè pugui donar suport al moianès.
11: La posada en marxa d'aquest equipament s'emmarca dins el desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central, i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura al Moianès, sinó que també servirà de suport per a les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: Les altes temperatures d'aquests dies han tornat a posar el focus en els refugis climàtics, un espai que cada cop tenen més protagonisme durant l'estiu. A Cardedeu aquest any l'Ajuntament ha ampliat la xarxa fins als 10 equipaments municipals, un d'ells la Biblioteca Municipal Enric.
10: I de fet, la Biblioteca de Cardedeu, com bé has dit, és un d'aquests 10 espais que s'han habilitat com a refugi climàtic per aquest estiu 2026. Espais accessibles i segurs davant de les altes temperatures. En aquest cas, la biblioteca té un espai per a fins a 140 persones, accés gratuït i serveis bàsics com aigua i lavabos, però més distracció pels més petits. Aquesta està mostrant un augment de visitants aquests darrers anys, però quan més es nota aquest repunt és en dies de forta calorada, on molts cardedeuencs i cardedeuenques la converteixen en un dels seus espais del dia a dia. Les famílies reivindiquen que no tenen espais al poble i que els carrers i sobretot els parcs hi falten obres. No obstant, malgrat els 10 equipaments habilitats per aquest estiu, la biblioteca, per exemple, obre només 2 matins a la setmana, totes les tardes, però cap de setmana. Per això són moltes les veus que des de la ciutadania clamen per una millor gestió del verd urbà, de l'utilització d'arbrat per regular les temperatures i de la necessitat que tots els parcs infantils tinguin ombres reals. Això sí, no obstant, de moment, tant la biblioteca, el CAP i el casal de la gent gran es mantindran oberts, com hem comentat, tot l'estiu sense tancament per vacances.
0: I per altra banda, Roda de Ter ha presentat les opcions de la consulta ciutadana per fer front als efectes del trànsit, una problemàtica que fa temps que afecta el municipi. Davant la necessitat de cercar consens, l'Ajuntament de Roda va impulsar un procés participatiu per recollir propostes que ajudin a reduir l'impacte del pas dels vehicles, especialment de la C-153 al seu pas pel centre del poble. La consulta organitzada a través de la taula de trànsit s'adreça a les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter que podran escollir fins a dues de les 7 opcions finals proposades. Ho explica el mateix alcalde, Toni Mas.
14: Per permetre als rodencs i rodenques votar i definir prioritats de cara a afrontar la problemàtica del trànsit, hem detectat una varietat molt gran de problemàtiques, a més del trànsit al pas per la carretera que travessa Roda de Ter.
0: El procés culminarà amb una votació ciutadana del 13 al 16 de juliol i de les 7 propostes n'hi ha 3 de la Generalitat sobre possibles variants i 4 sorgides del procés participatiu. Les ciutadanes inclouen la pacificació del municipi, la reducció del trànsit pesant, la millora del transport públic i un pla de mobilitat sostenible.
14: Perquè a partir de les decisions que es prenguin amb aquest procés participatiu volem reduir l'impacte del trànsit al centre del municipi. 2. Perquè també amb això, amb aquest procés mateix, volem millorar la salut, la seguretat i la qualitat de vida. I 3, perquè l'opció, la que sigui més votada, es traslladarà a la Generalitat de Catalunya o, donat el cas, que es pugui assumir pròpiament des de l'Ajuntament. En tot cas, s'assumirà com a propi.
0: La informació per votar arribarà als veïns a través del butlletí municipal i les votacions de les propostes es podran fer tant de manera telemàtica com presencial. Sentim a la primera tinent d'alcaldia, Yolanda Tristancho.
15: Hem enfocat dues formes de votacions perquè la gent doncs pugui ser més flexible, que pugui fer-ho online des de casa o des d'allà on sigui, i el que no, doncs que pugui venir i dirigir-se aquí a les oficines de l'Ajuntament.
0: I pel que fa als resultats, preveuen poder-los fer públics dels dies posteriors a la votació entre el 17 i el 20 de juliol. L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar aquest passat 25 de juny el programa dels actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. Laia de Déu.
11: Una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templarium. La celebració va arrencar el passat dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal que repassa la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Ball de Diables en el Templarium. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels més menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i per primera vegada posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut, la tercera dansa de foc composada, com totes les resta de cançons, per Ramon Soler, director musical de l'Escaldàrium. Escoltem a Toni Jiménez, cocap de colla del Ball de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templarium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de La Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templarium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templarium de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
11: El judici, que se celebra el dia 10 de juliol, manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria. Potenciar també el cant en directe i renovar el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes, la Fira d'Herbes Remeieres, que es consolida en forma de 2 dies i enguany suma tallers familiars i una xerrada taller per fer olis essencials. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11.
11: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers Voluntaris fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga de l'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la hidra, hidrata't. I l'altre element serà un casquet de natació, val? Tindrà també l'hidra també present quan es va a fer esport.
11: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que omplirà el parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte. Un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça. Finalment, aquest any els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
20: Hola, molt bon dia. Com esteu? Com va la setmana? Ja som dijous i ja tenim aquí a l'horitzó, ben a prop, un nou cap de setmana i han baixat una mica les temperatures mínimes, s'ha dormit millor sobretot cap a l'interior, es nota tot aquesta baixada de temperatures i aquest dormir millor. S'ha baixat els 20 graus a moltes zones i cap al Pirineu ha fet força fresca. Atenció, zona de Baiter i zones pròximes, la temperatura ha baixat clarament dels 10 graus. Per tant, força, força fresca en aquella zona. Domina l'anticicló, aquest anticicló molt potent i enorme cap a les Açores. L'aire no es renova, però, per sort, tenim una mica d'entrada de vent de nord aquests dies i fa que la temperatura pugui baixar una mica. Però atenció, perquè es va acabant ja, es va acabant aquesta entrada de vent de nord i mica en mica anirà pujant la temperatura. I avui ja serà una mica més alta que la d'ahir. Les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte a ahir i en moltes zones tornarem a superar els 30 graus. Unes màximes d'estiu, no durant de calor, ni molt menys encara, però sí que les temperatures seran de ple estiu, les temperatures màximes. Algunes nuvolades a la tarda, molt poc importants, i en principi sense pluja. No són les característiques perquè tinguem precipitacions. Les tempestes d'estiu es fan esperar i de moment no seran protagonistes a les tardes els pròxims dies. No hi ha manera de que puguin créixer amb forces núvols i tindre les típiques tempestes de tarda que dominen molts dies d'estiu. I com deia, a partir del cap de setmana, sobretot, les temperatures s'enfilaran i tindrem gairebé una onada de calor. Veurem si és una onada de calor o no, però les temperatures pujaran força a partir del cap de setmana. Moltes gràcies, que tingueu un gran dijous. Adeu.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres us volem que recordar des del Territori 17 que el 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França i per aquest motiu el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4 l'etapa 1 recorrerà Barcelona, el dia 5 l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i l'endemà en l'etapa 3 el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Per consultar totes les restriccions i itineraris alternatius visiteu gent.cat/tour2026. 3 minuts i tornem. Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
21: 24/7.
22: Avui, un cotxe per moure'm.
23: Demà, una furgoneta per treballar.
22: I demà passat, un monovolum per viatjar.
23: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida i pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
22: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
23: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
22: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
24: I
1: l'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giols i Eudald Puig.
2: Anuncia't al 9FM.
3: La màquina de casa. 93-889-4949.
2: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
3: La publicitat més eficaç.
2: El 9FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7.
24: Obertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
25: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
26: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
25: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
26: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
25: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
26: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
27: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
2: El 9FM, el nou so d'Osona.
28: Territori 17.

0: grans, doncs, que com explicàvem, aquests números de persones, doncs, han superat, doncs, les expectatives. I la imatge de La Vanguardia d'avui, doncs, parla sobre i ens indica aquell accident que va succeir ahir a la matí a Lleida, i doncs es veu una imatge d'aquest autobús que va tenir aquest accident. Després seguirem per la portada del diari Ara, que el titular ens indica: Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora a Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE i avisa Feijóo que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. Pel que fa a la imatge que ens destaca avui la portada del diari Ara, ens indica: Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. I podem veure la imatge, doncs, Donald Trump, on ensenya, doncs, un avió, entenc que és un avió privat, i doncs ens explica aquesta portada avui al diari Ara. Seguirem per la portada del periòdico, que el seu titular és: Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. I la imatge que ens destaca avui en portada del periòdico, doncs podem veure una altíssima Sagrada Família, però en aquest cas no parlem de la Sagrada Família, sinó parlem que Barcelona ja respira aires del Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. Doncs també hi podem veure, als peus de la Sagrada Família, un grup de ciclistes que esperen ansiosos aquesta arribada del Tour al nostre territori. Acabarem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, amb la portada del Punt Avui, que té una portada pròpia, i el títol també ho indica: cobertura pròpia, no, en aquest cas, perquè parla que un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. Com sempre diem, les imatges del Punt Avui són molt, molt il·lustratives, i veiem, doncs, la silueta de Catalunya, on es pot veure una xarxa de telecomunicacions. Seguirem per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Com sempre, començarem per la portada del País, on el seu titular ens indica que Trump va guanyar 1.200 milions amb les seves criptomonedes el 2025. I la imatge destacada és sobre la llei dels nets, i ens mostra una persona, que és la Lucía Gabán, on cita unes declaracions seves, on posa que és: Espanya és part de la meva identitat. Seguirem amb la portada del diari del Mundo, on explica: la venda de la seu de la CEPI oculta un pelotazo de 50 milions. I pel que fa a la imatge destacada de la portada del Mundo, doncs es veu, parla de la selecció, que és una imatge d'Oyarzábal, on també cita una frase i diu: estem molt bé i no hi ha per què tornar-se bojos. Unes declaracions d'Oyarzábal. Seguirem ara per la portada de La Razón, que el seu titular ens explica avui que Sánchez deixa la porta oberta a una altra cimera estiuenca amb Zapatero. I pel que fa a la imatge principal, es pot veure el president del govern, Pedro Sánchez, ahir al Palau de la Moncloa. I com sempre, acabarem el repàs de portades per la portada de l'ABC, que el seu titular ens indica: els recursos per frenar la llei dels nets no resoldran davant de les eleccions. El govern amplia la norma més enllà dels exiliats, sense informes jurídics ni memòria econòmica, el que permet un augment del cens electoral estranger de fins a 2,5 milions de persones. I la imatge que ens destaca avui ben gran en la portada del diari de l'ABC, com sabem, un diari més tradicional, es veu l'obispa Galarreta i explica que els seguidors de l'Efrebe consumen la cimera amb el Vaticà, i es pot veure, doncs, a la imatge, doncs, l'obispa, no sé si es diu obispa, bisbe, gràcies, ja ho miro. Doncs res, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 5 minuts de 2:15.

0: 10 anys, la guingueta del Terrat en Cols ja fa més que està en funcionament. Un projecte que s'ha plantejat com un espai de trobada en què administracions i entitats treballen plegades per oferir activitats obertes a la ciutadania. Aquest espai estarà obert fins a mitjans d'octubre amb una programació regular amb activitats per a tots els públics, però avui, per conèixer millor aquest projecte, tenim amb nosaltres a la tècnica de la Comunalitat de Vic, a la Marc Canyelles. Bon dia, Marc, què tal?
1: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: També molt bé. Un mes que està oberta la guingueta. Com està anant? Com ho valores, aquest primer mes?
1: Sí, tu has dit, doncs mira, sí, fa un mes que vam obrir, concretament vam donar el tret de sortida el dia 5 de juny, i de moment valorem l'obertura com un èxit de participació i també de la suma d'entitats que s'han involucrat en la gestió d'aquest espai.
0: Mm-hmm. Abans de començar en aquesta programació, també vull que ens expliquis també com va sorgir la idea d'obrir aquesta guingueta, perquè no és un projecte que hagi sortit de fa poc, sinó que és un projecte que va quedar una miqueta encallat. Uh-huh. Si ens pots fer una miqueta de context de com va anar.
1: Correcte. Doncs mira, nosaltres des de la Comunalitat de Vic explicar primer, no, que ens dediquem a l'acompanyament del teixit organitzat de la ciutat i totes les xarxes de suport mutu i també iniciatives d'economia social solidària. Llavors, d'aquest contacte més directe amb les entitats i d'intentar també que es vinculin o que puguem fer projectes compartits amb l'Ajuntament, doncs vam palpar aquesta necessitat que venia de l'Associació de Veïns del barri de la Calla, a qui hem d'agrair també, no, que s'hagin involucrat i arremangat per tirar endavant aquest projecte. Doncs detectem que hi ha aquest espai que està tancat, ho has dit, fa 10 anys que estava en desús, i que, clar, és un equipament que té moltes possibilitats de que es pugui obrir, de que la gent hi participi, que sigui un espai de trobada, un punt de confluència. I llavors, doncs, parlant amb els tècnics de l'Ajuntament, va semblar que podia ser un bon projecte de col·laboració públic-comunitària. Mm-hmm. Que és això, que posa al centre que les entitats puguin gestionar un equipament municipal i que l'Ajuntament, en el seu cas, doncs, posa a disposició d'aquestes entitats, doncs, els recursos humans, tècnics i la infraestructura perquè això pugui passar.
0: Mm. Clar, explica'ns com funciona, perquè és un model, no, de... que, clar, entenc que us reguleu vosaltres mateixes o com funciona. És a dir, si com a entitat vull participar i vull utilitzar aquest servei de la guingueta, com ho he de fer?
1: Vale. En aquest cas, doncs, és fàcil, es pot posar en contacte amb nosaltres, perquè aquest any, com que és una prova pilot, ho estem impulsant des de la Comunitat de Vic, per tant, ens poden escriure un correu a hola@comunitatvic.cat o venir-nos a veure a l'Espai del Pont, allà a la Rambla Tarradellas, i manifestar que tenen ganes de fer una activitat. És relativament fàcil, i el compromís que s'ha pactat és que puguin assistir a una reunió mensual que fem tota la l'assemblea gestora, que està formada per totes aquestes entitats, i llavors és això, poder-nos coordinar perquè tenim una normativa, no? I ens organitzem d'aquesta manera més assembleària.
0: Mm-hmm. És important també remarcar, no, que aquesta guingueta no només és un espai on poder prendre alguna cosa a l'estiu, sinó que sempre va lligada a una activitat, no? Vull dir que aquest també és un hàndicap que és important per poder participar en la guingueta.
1: Sí, perquè, clar, entenem que és això, que com que són les entitats de la ciutat les que estan dinamitzant això, ens interessa molt que es donguin a conèixer, i llavors hem requerit, no, que tots els dies que s'obri s'hi pugui fer una activitat que sigui una mostra del que fan les entitats ja en el seu dia a dia, en els seus espais, doncs que sigui un espai de mostrar i de fer-se visible, i també de confluir o de col·laborar, de cooperar entre diferents entitats, perquè no totes les activitats estan associades a una sola entitat o col·lectiu, sinó que n'hi ha algunes que són més compartides. Uh-huh. Com va ser el cas de l'obertura, o per exemple alguna que també organitzem des de la Comunalitat, que servirà, doncs, per recuperar memòria històrica dels moviments socials, etc. Per tant, sí que és veritat que tant de bo, no, l'any que ve, si això funciona, pugui estar oberta totes les tardes, però sí que ens semblava molt interessant que fos sempre des d'una entitat que fa una activitat, i que llavors això, doncs, s'obri un bar i la gent pugui estar allà prenent la fresca i prenent alguna cosa sense necessitat tampoc de fer l'activitat.
0: Mm. I també pel que fa a l'espai, també és un espai, doncs, que té bastant terreny, diguéssim, també té el riu, vull dir, és un espai una miqueta, crec que és bastant perfecte en aquest sentit per poder obrir una guingueta, no? Com sí. ho veieu vosaltres? Ho valoreu bé l'espai?
1: Sí, sí, sí, clar, pensàvem que això, que Manlleu té l'embarcador, Roda també té una guingueta, no?, i que a Vic li faltava, no?, aquest espai més de per poder passar l'estiu a la fresca. Sí que ja, quan hi hem estat hem vist que és un lloc que és bastant ventat, que passa molt el vent, però que realment si està fresc, i com que també hi ha els pollancres allà al costat, doncs que et pots, no?, acostar més a la zona del riu. Per tant, sí que és un espai que convida a múltiples usos, no?, tant estar allà prenent alguna cosa o jugar, etc. I també, de fet, les activitats que s'han programat per ara al juliol, doncs moltes són més enfocades, no?, a joves i infants de jocs, d'altres més culturals, no?, concerts, ballades de folk, bueno, això, més coses culturals, també alguna assemblea o sinofòrum, alguns tallers, vull dir que és bastant divers, i de veritat que les entitats que s'hi han sumat ara al juliol, també ara ho comptava i arribem a una vintena.
0: S'han sumat després de l'obertura?
1: Correcte, sí, sí. Vull dir sí, que... jo crec que la gent esperava a veure com seria, sí. no? Una mica de reticència o de, bueno, l'expectativa, a veure
0: sí, sí, sí.
1: com aniria, i sí, la veritat és que, per exemple, s'ha sumat l'Ateneu a Xavuiro, per una plana viva, Terra Fèrtil, la Coral Xicalla, els de la cursa antiracista, bueno, la cíclica, que també és un local de la Fera Ferotge, no?, que reparen bicicletes, doncs aquest cop també tindrem un taller. Vull dir que són múltiples i diverses, i fa goig, no?, la salut bueno, de les entitats de la ciutat, que són moltes, i també s'agraeix que des de l'Ajuntament se'ns hagi permès de fer això, no?, de reconèixer que les entitats tenen capacitat d'agència i de, bueno, de donar aquesta confiança.
0: Clar, quin impacte espereu que tingui la guingueta en el fet, en la cohesió social i també en la vida també del barri de la Calla, que és el que, no sé si es pot dir que és un dels impulsors del projecte, juntament amb la comunalitat, al barri de la Calla?
1: És dels impulsors, i a més també és el que fa de pal de paller, perquè és qui s'ha fet l'autorització, diguéssim. Ells figuren com a titulars, i llavors han tingut aquesta generositat de dir, doncs, això no, ho compartim amb la resta d'entitats i col·lectius, que alguns potser no estan formalitzats, i per tant és més difícil també, bueno, aquesta burocràcia, no?, que a vegades ens afoga, doncs, que ho han posat fàcil perquè, no?, que hi puguin haver aquesta diversitat d'activitats. Per tant, sí, la Calla, molt important, i també, doncs, que bé que una associació de veïns pugui tirar del carro, o que permeti, doncs, cohesionar d'aquesta manera. I llavors, per la pregunta que em feies, no?, de quin impacte veiem o esperem, doncs, que també s'hi puguin apropar nous públics que potser, doncs, en un espai més de consum no vindrien, però, clar, ja ho hem dit, no?, que la guingueta no és un espai de consum, sinó que ofereix és un oci alternatiu i consum alternatiu. Per tant, es pot estar allà sense consumir i ets benvingut, i llavors també que hi hagin entitats socials que puguin fer activitat, doncs també permet, doncs, que nous públics s'hi acostin, i que llavors això permeti, doncs, una interacció i una coneixença entre les persones.
0: També creus que això també, doncs, el que deies, no?, afavoreix que hi hagin vincles entre entitats? Com tu deies, també hi ha activitats que són amb entitats conjuntes, no?
1: Sí, sí, sí. I bueno, i també el fet de que això, que ens reunim mensualment, doncs esperem que d'aquí, doncs, surtin altres projectes compartits. Jo crec que és molt valuós que ens posem cara, no?, que podem compartir una idea conjunta, i bueno, això també, doncs, genera aquest esperit, no?, més de cohesionador, o de que estem portant una cosa tots junts, i això fa alegria, no? Com és bonic.
0: Faltava Vic un espai com aquest?
1: Jo crec que sí, molta gent ho ha expressat, no? Ostres, que bé que s'hagi obert ja finalment, no?, després de 10 anys això tancat, d'aquests esculls burocràtics, sí, sí, que hi han hagut. Faltava un espai així, i celebrem molt que la fórmula que s'hagi trobat hagi sigut amb aquest reconeixement cap a les entitats i el teixit organitzat de la ciutat.
0: Una fórmula que no sé si potser es pot aplicar futurament en un altre projecte. No sé si ho heu pensat, això.
1: Sí, clar, de fet, com que amb la comunalitat és això, estem treballant el que són les aliances publicomunitàries, la Guingueta està sent un exemple, no? una prova pilot de gestió cívica i comunitària, i ara hem de veure de quina manera això ho recollim o redactem com un mètode o un model, no?, perquè això es pugui anar replicant a la ciutat. Clar, també t'he dit que nosaltres aquest any estem estivant del carro, no?, acompanyant les entitats i fent de nexe amb l'Ajuntament. Ens agradaria que això l'any que ve pogués passar, potser delegant hi algunes funcions nostres cap a algun tècnic de ciutadania, pensem així, perquè ja es pugui incorporar com una manera de fer dintre de l'Ajuntament, i que això, doncs, això pugui anar-se replicant. Nosaltres, per exemple, estem físicament, l'oficina de la comunitat és a l'espai del pont, a la Rambla Tarradellas, i és un espai que natural, de manera natural, s'ha anat creant aquesta... que hi han anat venint entitats, no? Sí. I han anat sol·licitant aquest espai. De fet, l'espai està cedit a l'Associació de Veïns del Barri del Remei, i de manera orgànica ha anat passant també això. Llavors, s'ha d'anar veient si es pot anar replicant en altres barris de la ciutat, que també faria molta falta. Hi ha associacions de veïns que també necessiten locals propis i no els tenen. Llavors, ja sigui a través d'associacions o altres entitats, però crec que funciona, no? Uh-huh. Aquesta manera de fer compartida, perquè també estem en un món on el temps, doncs, tots ens en falta, i com aquesta, si tenir tots la capacitat de gestionar un espai únicament tu sola, no?, com a entitat, és molt difícil. Per tant, la suma sempre és positiva.
0: Ja per anar acabant, Marc, no sé si aquest model és el veu trobar d'algun altre municipi que ho feien, o potser aquest model es podrà replicar en altres municipis. No sé si això ho heu pensat també.
1: Aquest model és molt... O sigui, per exemple, a Barcelona sí que tenen la Llei de Patrimoni Ciutadà, que tenen molts equipaments que estan gestionats d'aquesta manera. O sigui, que és com l'Ajuntament té la titularitat d'un espai, i el cedeix a entitats també amb una fórmula, no?, amb un conveni concret. I és un model que funciona molt a Barcelona. Llavors nosaltres sempre ens hem emmirallat, ara no et sé posar com un exemple molt, molt clar, però sí que partim molt d'aquesta mirada de que en altres llocs està funcionant, per tant aquí perquè no hauria de passar el mateix.
0: A la comarca no sé si hi ha algun exemple, o potser podríeu dir que sou els pioners en aquest sentit d'aquest model públic o...
1: Jo crec que hi deu haver algun exemple, però potser no hi té el nom, no? Que nosaltres ara diem públic comunitari. Al final és això, de que un ajuntament, en lloc de fomentar que un equipament propi el gestioni un privat, no?, amb una licitació, doncs confiar en les entitats i en la comunitat que té, que en aquest cas a Vic, ja ho he dit, no?, és ben rica i diversa, i s'ha d'aprofitar.
0: I Mar, aquesta programació... Entenc que s'acaba a mitjans d'octubre, no sé si s'ha ampliat.
1: Sí, el que no he dit de la programació és que com que l'anem construint mensualment, ara, per exemple, només et podria dir, doncs, el que hi ha al juliol. A l'agost farem una parada, i al setembre i a l'octubre hi tornarem, però no hi ha encara la programació feta pels mesos de setembre i octubre. Sí que dic que començarem ara el dia 8 de juliol, per tant, la setmana que ve. Sí que no sabíem com encaixar amb la Festa Major de Vic, i de moment no ha sortit cap acte dintre la Festa Major, però potser l'any que ve sí que es podrà fer. Però sí que veiem que, com que és tan plena d'actes, ningú estava com disposat a activar alguna cosa per Festa Major, però sí que la setmana que ve ja comencem i acabem el dia 30 de juliol.
0: Perfecte, doncs, Marc Canyelles, tècnica de la Comunalitat de Vic, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17. I explicar-nos, doncs, com funciona la Guingueta del Terrat d'en Cols, que esperem que sigui un model que segueixi per molts anys més.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, que vagi molt bé. Passen 5 minuts de 2:15 del matí.

0: arriba la segona caminada nocturna de l'Or pels entorns de Sant Feliu de Codines, una iniciativa solidària que neix de la col·laboració del Club Excursionista i la Creu Roja. Per descobrir com va sorgir la idea i conèixer tots els detalls d'aquesta cita, avui a l'entrevista parlem amb Josep Parés, membre del Club Excursionista i també Meva Chacón de la Creu Roja, i com sempre ho farem de la mà de la Laia Tadeu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb el Josep Parés i l'Eva Chacón per parlar d'aquesta segona caminada nocturna de l'Or. I ara anirem desgranant una mica què és tota aquesta caminada nocturna, però primer saludar el Josep Parés i l'Eva Chacón. Bon dia i gràcies per estar aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
2: Hola, bon dia.
1: Clar, primer de tot, és la segona edició d'aquesta caminada. Això us ho pregunto als dos. Com neix aquesta idea? Com sorgeix?
2: Bé, nosaltres des de Creu Roja ja col·laborem a Caldes de Montbui amb el Centre Excursionista l'any passat feia 5 anys, i aleshores doncs, l'experiència doncs, sempre ha estat molt positiva. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i que necessitem fons doncs, per continuar amb les nostres activitats d'ajuda humanitària i d'ajudes socials pels col·lectius vulnerables. La Creu Roja des de fa molts anys té un sorteig especial i propi que es diu el sorteig de l'or, i aleshores doncs, és una de les grans fonts d'ingressos que tenim a nivell de Creu Roja. I bé, ens plantejàvem sempre de dir, home, les butlletes són cares, la gent doncs, a vegades costa més, què tal si oferim una... també oferim alguna cosa. O sigui, oferim la possibilitat de que algú es faci milionari, però a part...
1: Cosa que està molt bé.
2: Sí. Però a part d'això, doncs, també oferim doncs, que les persones doncs, que els agradi la natura, que els agradi experiències diferents, doncs, pugui gaudir d'un vespre doncs, amb família, amb amics, doncs, tot gaudint dels nostres entorns tan bonics, no? I bé, una mica aplicant-la a l'experiència a Caldes, doncs vam parlar amb els amics del Centre Excursionista de Sant Feliu i els vam dir que els semblaria, que nosaltres aportaríem i els ajudaríem amb tot el que poguéssim, però la part més dels recorreguts i la part de l'expertesa que nosaltres no tenim, doncs per això els necessitàvem, no? I creiem que és molt important col·laborar entre les entitats que estem al territori. És fonamental el treball en comunitat de cara a multiplicar... Aleshores, doncs, molt contents.
3: Sí, sí. No has de pensar que quan Creu Roja ens va proposar això, va dir, diu, nosaltres vam obrir les portes que no tinguéssim cap problema ni cap cosa. A més, el CEMO, que és el de Caldes, organitzava, més falta que el de Sant Feliu, els haguéssim dit que no. Això ja... I llavors, clar, vam fer, bueno, el mateix que d'allòs que es fa a Caldes, que fem un recorregut que sigui molt dic a tothom, que qui posa a caminar i serà una passejada, saps? Que no és allò que dius, oh, que hi haurà moltes pujades, moltes baixades, que tothom n'hi ha de pressa. No, no, tothom que pot venir, tal com ha dit l'Eva, amb família. I a més, una cosa, si un vol tenir té mascotes, podrà portar la mascota, que segons quins puestos, bueno, en fi, cadascú té la seva limitació, saps?
1: I clar, ara jo em preguntava, és la segona, com va anar l'any passat, la primera edició? Doncs... I canvis, heu aplicat canvis respecte a l'any passat?
2: L'experiència, doncs, va ser molt bona, perquè tot costa d'arrencar. Hi ha sempre moltes activitats els mateixos dies i per tant doncs, considerem, perquè l'any passat crec que vam fer una inscripció de prop de 50 adults i uns 20 i pico de nens, perquè sí que el que fem és que fem les inscripcions dels nens no contemplen la butlleta,
1: vale.
2: D'acord? I per facilitar una mica que les famílies doncs, puguin, o sigui, més assequible, no? Perquè la inscripció doncs, són 10 euros per l'adult, però inclou una butlleta que està valorada en 6, però vam dir que els nens no tenen butlleta pel tema del joc, etc. I també fem que les famílies diguin, bé, doncs em convenç, em surt a compte, no?
1: Passar anem en família.
2: Una vesprada en família, fent potser alguna cosa una mica diferent, i se'n van sopats a casa, no sé, que...
3: Això va ser molt, molt bé. És que amb l'experiència que ells ja porten d'allòs, no ens va costar res, doncs, a seguir el mateix ideari de Caldes i Palau, saps?
2: També val la pena esmentar i agrair les col·laboracions que tenim, que ens ajuden a tirar-ho endavant, que és sobre l'Ajuntament de Sant Feliu, evidentment, per tot el que és el tema de logística de material, i després els comerços locals, que els puc anomenar, no?
1: Sí, sí, sí, tant.
2: El Condis, el Bonària, que aquest any s'ha sumat a la iniciativa, Can Torret i Cala Rosa i Can Garriga, que ens fan donació de producte, i amb aquesta donació doncs ens permet pràcticament cobrir tota la part de l'avituallament que fem, perquè en fem dos, fem una a més o menys a la meitat del recorregut, perquè la gent es refresqui amb aigua, fruita fresca, hi ha alguna xocolatina també pels més golafres, i a l'arribada doncs tenim entrepans, alguns pastissos que ens fan les voluntàries, que tenim algunes artistes de la cuina que fan pastissos i bueno, coses per picar, i també aigua i refrescos.
1: Clar, i ara, o sigui, ara m'has comentat tot el dels avituallaments, però jo, Josep, t'adreçaré una pregunta directament a tu. El recorregut, perquè clar, al final jo entenc que no és el mateix caminar de dia que camina a la nit. Aleshores, quin serà el recorregut d'aquest any? És diferent que l'any passat?
3: Sí, és totalment diferent. És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc, que dura dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, o itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs pugui anar junt, no és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes, que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, o que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, direm tots junts.

0: l'aigua i el menjar. Aleshores, creiem que és una, no sé, que és com una aliança bona, perquè no és una càrrega excessiva per cap de les dues parts, perquè està com repartida la feina,
1: és equitativa,
0: no? I clar, voluntariat de les dues entitats participen amb les, totes les accions, evidentment tenint en compte doncs l'expertesa, perquè els guies, els que controlaran la, seran membres del centre excursionista. Nosaltres aportem dues persones voluntàries que perquè puguin fer una primera cura si algú, doncs, jo què sé, es rasca i cau, etc, etc. I a la part dels avituallaments, doncs, també hi haurà persones de les dues preparant els entrepans mentre uns caminen. Hi haurà sí, gent a la segona barrera que estarà preparant perquè tot estigui a punt per quan arribin.
2: Sí, sí. L'experiència de l'Eva, que amb molts anteriors, doncs això ens ha volgut molt de portar-ho bé.
0: Bé, amb 5 anys, si tu vas centre excursionista, sí, més o menys, doncs és
1: també dona peu a traslladar-ho a altres espais,
0: sí,
1: no?
0: Exacte. Sí, cada any sempre es poleix alguna cosa i ja està.
2: Bueno, això, sí, sí.
1: I canvia també, perquè no és el mateix fer-ho Caldes, a l'entorn de Caldes, que a l'entorn de Sant Feliu, és diferent. I ja per acabar, recordem els horaris, lloc de sortida, de la segona caminada de nocturna de l'Or d'aquest dissabte.
2: L'horari serà a la Font dels Albes, a les 8 de, o, 8 de la tarda, o 8 del vespre, dic jo com vulguis. Més o menys durarà dues horetes, dues i algo, o sigui que a les 10, 10 i algo ja es podran sopar, oi? I res, vull dir que aquest és el de llonces. Han de portar, sobretot, frontal,
1: important.
2: I és important, got o cantimplora, perquè això sí que abans amb les camiades sí que havien de tenir gots i, no, que, i tot això ha desaparegut avui dia pel tema de
1: sostenibilitat.
0: Això és important, tant, eh?
2: Sí, sí.
0: Recordar-ho, perquè no en tindrem.
2: No.
1: Doncs, per acabar, què voleu que s'endugui la gent que vingui a participar d'aquesta caminada?
0: Doncs que s'enduguin haver viscut una activitat un xic diferent, m'imagino, i sobretot que hagin gaudit una mica de la companyia i el bon rotllo que pugui haver-hi entre sí, les persones. I llavors, a veure, que si algú li toca el número premiat, si surt un milionari o milionària, fantàstic, no? Però bueno, això ho volem tots, els que tenim un número, no? Però sobretot una experiència agradable, i també la satisfacció, a part que et dona caminar i haver exercitat una miqueta, de dir, estic contribuint amb una causa solidària, i en aquest cas anem concretament a Venezuela.
2: Sí, sí.
1: Doncs, Josep, Eva, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i a una codinenca. Espero i desitjo que vagi superbé aquesta segona caminada nocturna i gaudiu-la també vosaltres.
0: Fes una difusió entre els teus contactes també.
1: I tant.
0: Gràcies, Raya.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.

0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

Emisit de High School Musical, i és que avui és l'aniversari d'Ashley Tisdale, que fa 41 anys. L'actriu i cantant interpreta Sharpay Evans, l'antagonista del musical High School Musical. Malgrat tenir un impacte a la indústria musical a principis del segle XXI, Ashley Tisdale va publicar Headstrong el 2007 i Guilty Pleasure el 2009. 10 anys després va tornar a la música amb Symptoms.

0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons explica el 3CAT, ni Adif ni la Generalitat donen cap termini per al final de la fase 1 de les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies, que ja haurien d'estar enllestides. Plataformes d'usuaris han denunciat en un comunicat l'incompliment dels terminis i la deixadesa per la falta de previsió i de transparència. El motiu del retard és la caiguda d'un mur adjacent a l'estació de Montcada a bifurcació, ara fa 3 mesos, que pertany a una empresa cimentera, la Farge, que encara no l'ha reparat. Adif va reconèixer a TV3 que s'haurà de fer càrrec de les obres, però ja no hi posa terminis. Es veu que la primera fase havia d'acabar al maig. Com a conseqüència, aquesta primera fase del tall de l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat, com dèiem, la setmana passada i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
3: De seguida parlarem amb Gerard Fortuny, xef de Camp Fortuny. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. We'll be right back.

0: juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Laia Déu, una codinenca.
1: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable els temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha valorat el pas endavant que suposa aquest regust per al benestar dels veïns.
2: Per Moià i per el moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que fa falta tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
1: El gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen un dèficit que tenia la demarcació central.
3: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs arribàvem a Osona o al Bages i ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, una de les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
1: La posada en marxa d'aquest equipament s'emmarca dins el desplegament del nou model de transport sanitari del SEM de la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura al Moianès, sinó que també servirà de suport per a les comarques veïnes del Bages i Osona.
0: I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubió.
4: Així és, Ona, i és que un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació en totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre i a partir de llavors s'espera que en un parell de mesos i escaig, concretament un parell de mesos i 7 dies, han explicat, tot quedi construït. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments de la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia oblidat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. Aquesta actuació integral, com dèiem, valorada en 349.681 euros, ha suposat la redacció i l'aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic.
0: I com us explicàvem feia una hora, a través d'una declaració institucional, l'Ajuntament de Manlleu condemna les agressions a policies locals i Mossos d'Esquadra. Així ho va manifestar dimarts durant la sessió plenària l'alcalde del municipi, Arnau Rovira, que en representació del govern format per Junts i Esquerra Republicana van fer referència a alguns episodis de violència als cossos de seguretat de les últimes setmanes a Osona. Va reiterar que situacions com aquestes no es poden normalitzar i que exerceix en una funció pública no ha de conviure amb amenaces personals o familiars. Va demanar agilitzar els processos judicials vinculats a delinqüents multireincidents i va instar la Generalitat a reforçar els recursos. Sentim-lo.
5: Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar progressivament els recursos humans i materials destinats a la seguretat pública a la comarca d'Osona, amb l'objectiu d'apropar la dotació d'efectius als estàndards mitjans de Catalunya i garantir una resposta adequada a les necessitats del territori. Reforçar els recursos dels jutjats, agilitzar els procediments judicials, especialment els vinculats a la multireincidència, i els delictes contra les persones, i garantir una resposta eficaç davant les agressions i amenaces dels agents de l'autoritat.
0: A la CUP i al PSC van explicar el seu torn de paraula que no s'hi adherien. En parlen Lleonard Sánchez de la CUP i Marta Moreta del PSC.
6: És una barreja de temes diferents. Es transforma en una demanda d'increment de policia, de recursos. Parla de multireincidència. Lògicament no cal que repetim que aquest no és el nostre model policial, que són els que es continua defensant.
7: És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem a temes de multireincidents, instem a temes dels jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? És una moció partidista totalment per treure pit i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part.
0: L'alcalde va lamentar la negativa de cupaires i socialistes d'adherir-se a la declaració i va agrair el suport de la resta de forces al plenari municipal. També fa una hora us explicàvem que Ripoll amenaça de retirar la delegació de recollida de residus al Consell Comarcal perquè ho faci una empresa externa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre algun negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
9: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal Vila de Ripoll.
8: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029 abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
9: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
8: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
0: I l'oposició li tomba el conveni i l'acusa de voler revocar la delegació de forma encoberta, Isaac.
8: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
10: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
8: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Orriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
11: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
8: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per l'Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
12: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
8: Joaquim Colomer, de Somi, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Orriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
0: I us explicàvem també feia una hora que el cap de Torelló tindrà 26 consultes un cop feta l'entrada i l'esperada i reivindicada ampliació. Després de la darrera reunió entre el consistori i la Direcció de Salut de a la Catalunya Central, l'alcalde Marcel Ortuño va explicar al ple d'aquest dilluns que aquest mes de juliol ja es licitarà el projecte i que després de tots els tràmits i concursos públics es preveu que les obres comencin a principis del 2021 i sentim el mateix alcalde.
13: No és una bona notícia al calendari perquè és un projecte que ha patit molts endarreriments, però sí que des de l'Ajuntament el que hem estat vetllant i treballant amb el Departament de Salut és que precisament doncs, aquest temps que transcorre serveixi per tenir un equipament al màxim d'actualitzat i sobretot doncs, a l'alçada de les necessitats de tota la Vall del Gès.
0: Amb l'ampliació també es farà la climatització nova i una base del SEM que ocuparà 80 metres quadrats. Ja es preveu que sigui una àrea integrada de salut. De fet, fa unes setmanes ja s'ha incorporat un equip multidisciplinari al centre.
13: Serà una àrea integrada de salut, segons el model que s'està implementant actualment i que la Generalitat preveu doncs anar ampliant a tot el país en un termini de 2 o 3 anys. Un model que Osona ja coneixem perquè ha estat pionera i que farà doncs que Torelló disposi d'un centre on la salut es tracta de manera integrada, comunitària i domiciliària.
0: Darrerament s'havia encallat perquè les dades registrals del cadastre i les reals no coincidien i no es podien cedir el terreny per ampliar-lo. La petició de l'ampliació ja remunta l'any 2008, només 5 anys després que s'inaugurés l'espai que substituïa l'antic ambulatori de la plaça Nova. També, per altra banda, com us explicàvem feia una hora, la Unió Excursionista d'ahir commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. El segrest de la imatge a la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica. Sentim a l'alcaldessa de Caralps, Imma Constans.
14: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país, del nostre país, i que el que nosaltres creiem doncs, el que ha de fer és forjar que continuem tinguent aquesta identitat, que continuem fent aquest esforç i que sobretot ens reafirmem en lluitar doncs, per la nostra llengua, per la nostra cultura.
0: La iniciativa sorgida de l'expresident de l'entitat Antoni Anguera i Puig permetrà rememorar el recorregut que van fer els excursionistes que van baixar la imatge pel camí vell de Caralps a Núria la matinada del 9 de juliol del 1967. Aquesta vegada, però, el trajecte serà en sentit invers. Els participants pujaran fins al santuari per sumar-se als actes commemoratius previstos. Diversos protagonistes dels fets participaran en la jornada. Manel Davís, el president de l'associació Homenatge Segrest Mare de Déu de Núria. Sentim-lo.
15: Tota aquesta gent que hem trobat, que hi seran allà, mirarem que ens expliquin coses, són gent d'un gran bagatge en les lluites per les nostres, bàsicament, llibertats i per la nostra llengua i per la nostra manera de ser. És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar, també de passada, a totes les persones que han lluitat i estan lluitant i perquè no els que lluitaran per salvar les nostres llibertats.
0: Un dels moments més destacats de la jornada serà la inauguració d'una placa commemorativa situada al camí d'entrada a Núria sota la Creu de Riba. La placa que ja ha estat instal·lada ha estat dissenyada per Domènec Batalla i Manel Daví i recordarà per sempre el pas d'aquells excursionistes.
16: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I tornem a sentir una altra vegada més el nostre meteoròleg preferit, Pep Acosta. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Com esteu? Com va la setmana? Ja som dijous. Ja tenim aquí a l'horitzó, ben a prop, un nou cap de setmana. I han baixat una mica les temperatures mínimes, s'ha dormit millor, sobretot cap a l'interior, es nota tota aquesta baixada de temperatures i aquest dormir millor. S'ha baixat dels 20 graus en moltes zones i cap al Pirineu ha fet força fresca. Atenció, zona de Baiter i zones pròximes, on la temperatura ha baixat clarament dels 10 graus. Per tant, força, força fresca en aquella zona. Domina l'anticicló, aquest anticicló molt potent i enorme cap a les Açores. L'aire no es renova, però per sort tenim una mica d'entrada de vent de nord aquests dies i fa que la temperatura pugui baixar una mica. Però atenció, perquè es va acabant aquesta entrada de vent de nord i mica en mica anirà pujant la temperatura. I avui ja serà una mica més alta que la d'ahir. Les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte a ahir i en moltes zones tornarem a superar els 30 graus. Unes màximes d'estiu, no durada de calor, ni molt menys encara, però sí que les temperatures seran de ple estiu, les temperatures màximes. Algunes nuvolades a la tarda, molt poc importants, i en principi sense pluja. No són les característiques perquè tinguem precipitacions. Les tempestes d'estiu es fan esperar i de moment no seran protagonistes a les tardes els pròxims dies. No hi ha manera de que puguin créixer forces núvols i tinguin les típiques tempestes de tarda que dominen molts dies d'estiu. I com deia, a partir del cap de setmana, sobretot, les temperatures s'enfilaran i tindrem gairebé una onada de calor. Veurem si és una onada de calor o no, però les temperatures pujaran força a partir del cap de setmana. Moltes gràcies, que tingueu un gran dijous. Adeu.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després de la publicitat, tindrem a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i, com sempre, ens agrada acabar els dijous parlant sobre cinema i també alguna recomanació de sèrie. Però tot això d'aquí 3 minuts. Fins ara.
18: El nou FM, el nou so d'Osona.
19: 24/7.
20: A ALR tenim el vehicle que busques.
21: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
20: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
18: El nou FM, el nou so d'Osona.
19: 24/7.
22: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
23: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
24: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
23: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
24: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
23: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
24: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
25: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
26: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
25: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
26: Ah, sí? Què té d'especial?
25: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
26: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
25: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
26: I com s'hi pot contactar?
25: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
1: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.

0: Doncs moment de saludar en Guillem Sánchez. Què tal, Guillem?
1: Presencialment som aquí. Som aquí. Hem arribat.
0: Hem arribat.
1: Caminant,
0: exacte. Exacte.
1: Caminant des del cotxe. Caminant des
0: Com portes les agulletes?
1: Tinc una butllofa al segon dit del peu esquerre.
0: Sí?
1: Sí. Jo creia que era una pedra que tenia ahir a la sabata,
0: sí.
1: Però no, un cop dutxat vaig comprovar que era una petita butllofa que em anava molestant una miqueta. Però bé, vam acabar la cursa i
0: sí.
1: Ja hem arribat.
0: Sí, jo estic molt contenta perquè no dubtava de mi, però en part sí. Llavors,
1: el meu
0: objectiu era acabar-la i així ha set.
1: I el problema és quan mires per primer cop el rellotge per veure el temps i fas els teus càlculs mentals i dius, val, acabo de consumir una tercera part del que se suposa que faré de temps, per tant encara em queden dues terceres parts sí. del temps de la cursa i ja estàs a un punt físic que
0: dius, ostres,
1: que no és l'òptim, però
0: estic contenta perquè vaig dir que la faríem 40 minuts i la vaig fer en menys minuts.
1: Doncs ja està.
0: Per tant, estic superfeliç i supercontenta.
1: Superat l'any que ve a millorar el temps i a repetir-la, que és el principal.
0: Exacte.
1: Faries això que ha fet aquest usuari i ens escriu avui. M'he passat tot el primer dia de vacances al llit. El cos i la ment m'ho han demanat.
0: Sempre passa.
1: Hi ha vegades que toca, hi ha vegades que
0: I
1: toca.
0: I és molt probable que quan estàs treballant i comences vacances, el primer dia et posis malalt o malalta.
1: Correcte.
0: Perquè tens un descans
1: un que cacau.
0: Que com et venen tots els mals.
1: Que no estàs acostumat. Sí. Va, molt fan de com es troba ara mateix aquesta persona. Ens diu, vaig a fer un altre cafè per celebrar que estic esmorzant fresqueta al balcó. Algú em vol?
0: Jo? Home,
1: si ens convida, sí, no?
0: Ara d'aquí un moment aniré a buscar un cafè, perquè clar, ja m'has dit, ja m'has dit.
1: Hem d'esmorzar. Va, i atenció a la pilota d'en Joan, que ens diu, sentit esmorzant. Tinc peus de porc. Ui, no m'agraden. Tripa de xai. Ai, no, ex. Hem fet fricandó i mandonguilles amb sípia. La gent es menja això per esmorzar? Què vols? Un cacaulat i una magdalena? Et porto una piruleta de postres? Cada milla l'ha deixat en blanc. És que només faltaria, sisplau.
0: A mi dels que has mencionat em quedo amb les mandonguilles.
1: Uf, molt bé.
0: Sí, eh?
1: Sempre el meu equip.
0: Gràcies, gràcies.
1: I que puguis remenar una mica amb el pa.
0: Sí,
1: Va, i no us confieu que estem a punt que passi això que ens diu en Pau, eh? Atenció, eh? Diu, s'acosta aquell moment de l'estiu en què els Figaflaues publiquen una cançó amb un títol aleatori tipus botifarra i comencen a fer rimar gosset amb culet.
0: Que ha sortit la nova cançó dels Figaflaues?
1: No ho sé, conec. no estic, però...
0: Tallets, ha sortit la de Tallets.
1: Algú que ja s'avança i diu, ostres, ara segur que, mira, que passa això i que
0: necessitem
1: estem...
0: Necessitem cançó de l'estiu, eh? Encara no hi ha cançó de l'estiu per mi.
1: Sempre n'hi ha, i no n'hi ha. La cançó de l'estiu és un mite. Va, l'Iñaki ho té clar, ens diu, elaborant el calendari de concerts de festa major de l'estiu i esgarrifant-me perquè viuré més de nit que no pas de dia. Pot passar.
0: Sí.
1: Pot passar.
0: Però és l'època.
1: També, sí.
0: És el que toca.
1: Perquè sense d'anar a escoltar cançons a l'aire lliure, millor que sigui l'estiu, que no pas en altres èpoques de l'any.
0: Correcte.
1: Va, és que l'estiu les propostes són molt variades, per això aquest usuari ens recorda, no em facis escollir entre castells o tu, que perds fàcil.
0: Jo escolliria tu, en aquest cas.
1: Però entenem que hi ha gent que...
0: Entenem que hi ha gent que li encanten els castells perquè és... Bueno, és un emblema de Catalunya, vull dir que menys faltaria.
1: Va, i benvinguts al món real. Llegim a la Txell, que ens escriu avui. Llagrimeta d'autònom, la que m'acaba de caure quan m'he despertat amb menys 4 euros al banc i amb 4 o 5 factures per cobrar. Benvinguts al mes de juliol. Només faltaria. Va, en Pep ens fa notar també el següent, parlant de preus. Ens diu, avui ja he pagat 9,50 € d'un entrepà. 9,50 €, eh? És que ha pujat tot i bla, bla, bla. Com si a casa no mengéssim. La mort de l'hostaleria l'ha provocat ella soleta, a la que va abandonar el menú de 12 euros i va pujar el carro del de 20. Entre setmana, tot tancat. I espera.
0: És veritat, perquè ara molts restaurants tanquen entre setmana, només menús de caps de setmana de més de 35 euros.
1: Anava a dir més de 25, però sí, ja estem en una mentalitat que...
0: Estem en una mentalitat de mínim 30, vull
1: Correcte.
0: Dir...
1: Què hi farem? Va, en Roger, té dubtes també de la vida. Ens escriu avui. Necessito saber com s'ho fa la gent per treballar 8 hores al dia, tenir dues bicicletes de 5.000 euros al garatge, un cotxe de 30.000 euros, dinar o sopar fora mínim un cop o dos a la setmana i fer escapades cada 2x3. O m'he equivocat molt de feina o saben alguna cosa que jo no sé.
0: Mira, no tenim l'Andreu avui aquí, però li faig una menció perquè l'Andreu saps què diria?
1: Què diria?
0: Invertiu.
1: Sí?
0: Invertiu.
1: La majoria,
0: ell està en la cara d'invertir.
1: La majoria de respostes anaven en el sentit de segurament és gent o perfils de gent que no han de pagar un lloguer o tenen el pis pagat o hi ha algun tipus de
0: patrimoni
1: que fa que hi hagi un àmbit de la vida en el qual hagin d'invertir recursos.
0: Exacte.
1: Perquè si no es fa complicat.
0: Però invertiu, segons l'Andreu.
1: Ahir en Marc publicava això, diu, ma mare pregunta si demà juga la nin anal de titular.
0: A veure, mira, jo faré ara una menció a la meva mare, eh? La, segons la meva mare és Yamin Lamal. És sí. En Yamin Lamal.
1: Aquesta és una, sí, és una conversió que molta gent...
0: Això és
1: gent...
0: heavy, eh? El que has dit tu és heavy, eh?
1: Va, i bona aportació d'aquest usuari que ens escriu avui. Quins flipats els pares d'en Harry Kane que li van posar un nom que sonés com Harry Kane, sí. Com huracà.
0: Sí? Oh, perfecte!
1: I més després del que va fer ahir futbolísticament sobre el camp.
0: Desconec, però entenc que va fer un huracà.
1: Va fer dos gols que van permetre la remuntada del seu equip per passar de ronda. I fa poca estona ens escrivien això.
0: Fa poca estona, eh?
1: Ens deien, algú s'ha d'aixecar a les 6 del matí, en poc més de 5 hores, i aquí estic cruspint la pròrroga del Bèlgica-Senegal.
0: Bé, coses que a mi no em passaran.
1: Jo sé que ahir, en el moment que Senegal guanyava 0-2, es va sentir un buf, Bèlgica ja està fora. Arribo a casa, evidentment, 3-2, remuntada de Bèlgica, vaig haver de posar el resum, però clar, no podia anar a dormir sense saber què havia passat. Va, i última d'avui, per qui vulgui, si pot sumar aquest pla que ens fa en Joan, ens diu nit de cerveses, fuet i piscina. Qui s'hi apunta?
0: Jo. Perfecte.
1: No sé què és millor de les tres coses. Bueno, sí, ho tinc molt clar.
0: Tot.
1: La piscina.
0: Va, sí, piscina, però amb
1: piscina,
0: tot.
1: Fuet i cervesa.
0: Ai, sí, perfecte.
1: En aquest ordre.
0: Ens veiem el dilluns.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Ens escoltem dilluns per començar l'última setmana de
0: Territori 7, exacte.
1: Paraules majors, això.
0: Paraules majors.
1: Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: són escrits que fa en Gerard Fosses quan va un dia a la piscina i l'aigua està molt, molt calenta, aquests bassets que es fan aquí al costat de la piscina, no? A vegades quan no és molt recta i que després d'un dia a 40 graus s'escalfa molt i passes els peus i fas au, au, ai. És així, no, Gerard?
1: Sí, és així, o quasi bé diria que em passa més quan trepitjo l'herba i
0: sí.
1: No sé, tinc els peus molt sensibles, saps?
0: Sí, sí, sí. I aquestes herbes així sintètiques que també encara són pitjors, eh?
1: Sí, sí, o quan et claves alguna cosa, però bueno, també està bé anar a la piscina, al final és relaxant.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs res, una setmana més, moment de parlar de cinema i de fer-ho amb en Gerard i de repassar les estrenes. Avui tenim... Ahir vaig anar al cinema i hi havia una barbaritat de gent i vaig entendre després per què, no anava a veure jo aquesta, però era l'estrena d'aquesta setmana, és la d'aquest dimecres, no?
1: Sí, exacte. Es va estrenar dimecres i bueno, allò que fan és a vegades d'avançar les estrenes, sobretot blockbusters, i aquest és un. És una pel·lícula d'animació molt esperada que es titula Minions and Monsters.
2: En Hollywood, las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre. Los Minions han vuelto. Con un toque de misterio.
3: Daddy.
4: Oh, Humphrey.
3: Piñata. Carbonara. Lasaña.
2: Ahora en Minion Visión.
0: Triguem molt a sortir els dolents, eh? Estava esperant, però escolta, tirem endavant. De què va això, exactament?
1: Sí, hi ha molta introducció, realment. Bé, aquesta és nova pel·lícula dels Minions. No, no sé quantes en porten ja, perquè
0: jo tampoc.
1: Entre pel·lícules de Gru i pel·lícules de Minions vaig perdudíssim. Però sí que del que s'ha comentat d'aquesta pel·lícula és que segurament és la millor de totes, que això també és molt dir. Que crec que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar més al públic adult i al públic cinèfil, per això veureu que la crítica en general doncs la deixa molt bé. Al final és la història com els Minions conquisten Hollywood. Arriben a Hollywood, munten un gran estudi per fer pel·lícules, comencen a fer pel·lícules, però això implica per una sèrie de catàstrofes doncs que desencadenen el caos al món, que hi apareixen tota una sèrie de monstres, i llavors doncs ells mateixos el que es feien de salvar el món. Al final això és una pel·lícula que vol ser una mica un homenatge al cinema i al Hollywood clàssic, per això dic que hi ha aquest punt que enamora més el públic adult i sobretot el públic més cinèfil. Hi ha tot de referències, tot d'homenatges aquesta primera etapa de Hollywood o de l'era daurada dels anys 20, anys 30, i amb moltes referències al cinema clàssic. Llavors, pel públic infantil, és una pel·lícula d'aventures, això marcada en el món del cine, i òbviament amb els Minions fent les seves trapelleries. Pel públic adult hi ha aquesta mirada més divertida de recuperar una mica les essències del que era Hollywood i sobretot aquesta experiència de veure el cinema en col·lectivitat. Mm. És una mica el que s'està perdent últimament, i aquesta pel·lícula també vol reivindicar-ho. Al final és un blockbuster, és una de les pel·lícules que porten gent al cinema en massa, com tu bé vas comprovar, i això és com una celebració del propi cinema. Per tant, això, una gran pel·lícula d'aventures i sens dubte una de les pel·lícules de l'estiu. Mm.
0: Per cert, que la pel·lícula que vaig anar a veure va ser Toy Story 5 i em va agradar, eh? Vull dir que, tot i que es vagi repetint la mateixa història de fons, no? De les joguines estem en perill.
1: Sí.
0: Perquè no arriba una de més nova o perquè... No? Doncs bé. La veritat és que no... Que m'ho vaig passar bé. En tot cas, res. Queda dit. Aquesta de Minions and Monsters
1: sí.
0: Es pot veure al cinema Sucre i al cine de Granollers. La següent només el Sucre.
1: Sí, després repartim una pel Sucre, una per l'Ocine. La següent és la nova pel·lícula de Ben Wheatley, que pels que segueixin el programa sabran que és un director del qual n'hem parlat bastant, molt habitual a Sitges també, amb les seves pel·lícules. un director amb una filmografia estranyíssima, o sigui, no és una cosa molt, molt marciana. De fet, l'últim que va fer a Hollywood era Megalodon 2, venia de fer dues pel·lícules molt independents, una sèrie per Netflix, i ara torna amb un thriller, en aquest cas produït a Anglaterra, protagonitzat per Bob Odenkirk, que el recordareu sobretot per fer de Saul a Better Call Saul i a Breaking Bad, i que es titula Normal.
5: Bienvenidos a Normal, Minnesota. Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina. Tenemos un alcalde campechano, un ayudante del sheriff entregado, un cartero simpático, comerciantes risueños, restaurantes acogedores, oh, y nuestro alce del pueblo.
6: Hace un gran trabajo.
5: La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible. Hasta que deja de serlo.
6: ¿Por qué le disparan a usted?
0: No, explica'ns.
1: Aquesta és una comèdia negra que respira molt d'aquests thrillers dels Coen, que es couen a foc lent, i que sempre hi ha alguna explosió de violència, en aquest cas especialment exagerada, que també és divertit. I té aquest punt, això, d'entre comèdia i thriller, que ens porta a Normal, que, com diu el seu poble, doncs és un poble normal, entre cometes, on hi ha aquest punt idealitzat. Allò, ens hem d'imaginar el típic poble de suburbi americà, Amèrica Profunda. A Minnesota ja és com un estat que està just al centre, allà al mig de les muntanyes, i és això, doncs els seus habitants doncs viuen en harmonia, però doncs alhora aquest poble guarda els seus secrets, hi ha els seus piques també, i això, hi ha un home que genera aquesta disrupció de que vol viure amb uns codis diferents, i això provoca doncs, que es destabilitzi tot el poble. Tampoc no val la pena entrar més en la trama, perquè crec que està bé que es vagi descobrint, però vaja, és una pel·lícula que és divertida. Pensem això, que es va cuinant a foc lent fins que hi ha l'explosió, aquesta catarsi més violenta, però una pel·lícula molt, molt petita, aquestes que dura una hora i mitja, t'ho passes bé i va passar una bona estona al cinema. Jo la recomano.
0: Ah, bé, és que sembla interessant, vull dir, sembla diferent, entretinguda, lleugera, potser també per passar l'estiu està bé, no?
1: Sí, total, és aquest tipus de pel·lícules d'estiu que potser hi entres una mica per casualitat o perquè això et sona la cara de l'actor i acabes sortint content perquè té aquest punt sorprenent i és això. Em recordo una mica aquestes pel·lícules dels Coen, com Mort entre les Flores, Fargo, una mica aquest estil.
0: Molt bé. Doncs anem a per la següent, és a dir que una pel sucre i una pel Zocine, la següent és pel Zocine. Explica'ns, quina és?
1: Sí, aquesta és una pel·lícula que crec que ha passat bastant desapercebuda en general, com a mínim també a nivell de denunciació, però em sembla com una pel·lícula molt, molt interessant. Està protagonitzada per Hugh Jackman i ens porta un personatge llegendari en la seva etapa més crepuscular. Es titula La muerte de Robin Hood.
7: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe. No era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.
0: Caram, explica'ns, no acabem de captar això.
1: Bé, aquesta pel·lícula és una pel·lícula de Robin Hood com a tal, sense agafar tant la iconografia d'aquest heroi amb l'arc i la fletxa. Ens porta això, la seva etapa més crepuscular, i és un home d'avançada edat que segueix fent doncs, les seves coses, que és bàsicament saquejar i robar, i I és això, està interpretat per Hugh Jackman, donant-li doncs aquesta dimensió també èpica al personatge. Recordem que Hugh Jackman té una àmplia formació teatral i això també es trasllada en aquesta pel·lícula, tot i que és això, una pel·lícula que està en un univers que és més d'aventures tradicionalment. Aquí hi ha és un film amb molt menys personatges. De fet, bàsicament se centra en una història que té ell amb una noia jove, doncs que li cura les ferides després d'una batalla, i diem que la seva relació li permet una possibilitat de redempció. Al final, el que vol ser aquesta pel·lícula és que una revisió del mite de Robin Hood. El trailer ja ens introdueix que parla de Robin Hood com un lladre, un saquejador, un assassí, i és una mica aquest personatge que viu amb els seus dimonis, i a l'etapa final de la seva vida doncs intenta buscar una mica de redempció. Al final és una pel·lícula amb molta reflexió, molta maduresa, i amb una que porta una visió molt, molt interessant. I aquí se li pot fer feixuga, i jo crec que és una excel·lent pel·lícula. Sí. Ara, això, depèn de com respongui el públic, però dic, sobretot, el fet de Hugh Jackman interpretant aquest personatge, crec que li dona un pes molt, molt potent, i la pel·lícula realment està molt bé, o sigui, molt, molt ben fotografiada, té una cadència aquí més lenta, i això, i comentar que el director ja fa aquestes pel·lícules més estranyes, i em va fer nom al Nicolas Cage, que es deia Pig, on bàsicament era Nicolas Cage buscant que li han segrestat el seu porc per buscar trufes. Que dius, quina història més absurda, però realment és una pel·li que està molt bé. I ara això, aquesta nova visió de Robin Hood, que sempre s'agraeix recuperar aquest tipus de personatges amb mirades realment diferents. Fa uns anys ja es va fer una pel·lícula de Robin Hood amb Russell Crowe, que volia ser un origen de la llegenda, però va, al final una pel·lícula més gran, però més sosa, o més impersonal, i en aquest cas el que sí que té doncs, és personalitat.
0: Molt bé, doncs ja tenim les tres estrenes de la setmana, i abans de repassar la resta de la cartellera del nostre territori, passem un moment per la bassa de Los Hermanos de Vic.
1: Sí, no, només per anunciar, com sabeu, d'aquí un parell de setmanes ja comença el Festival Nits, el dia 14 de juliol, i com sempre venem donant informació de servei, doncs ja es poden comprar també els sopars de la bassa, que com bé sabeu doncs, són aquestes sessions de cinema a la fresca, que són el nucli del Festival Nits, i que a l'hora que es fa una pel·lícula temàtica d'un país, doncs també es fa el sopar temàtic. També volem remarcar-ho perquè sempre ho hem dit, i el Quim Cuselles també ens ha dit moltes vegades, al final això és una mica l'essència del festival, i a través dels sopars doncs, també s'ajuda molt al festival i aquestes projeccions gratuïtes que es puguin anar fent. Per tant, això, i a més el menjar està boníssim, això ja anem com, ho diem com de calaix, però vaja, que si voleu col·laborar amb el festival i passar aquestes nits a la fresca amb el cinema, doncs a cinemaoriental.com ja es pot anar a comprar els sopars també.
0: Que volen, per cert, que moltes vegades molta gent es queda sense, per tant que si ho teniu clar, millor que ja ho agafeu. Molt bé, i anem fins a Ripoll, al cinema comtal de Ripoll, si podrà veure Supergirl i Viaje al País de los Blancos.
1: Sí, estrenes de la setmana passada, si recordeu, aquesta nova pel·lícula de l'univers DC, i també la pel·lícula basada en fets reals de la història d'Ousmane, que quan va arribar a Espanya, pel·lícula escrita i protagonitzada per ell mateix.
0: El casal Camprodoní, Lady Nazca.
1: Sí, aquesta és una pel·lícula francesa molt estranya, és d'una noia que intenta com buscar el seu camí i doncs el descobreix una mica o s'inspira al desert peruà allà amb les figures de Nazca, i bé, com és una mica aquest viatge o aquest deambular d'aquesta noia pel desert, una pel·lícula curiosa.
0: El cinema Catalunya de Ribes i el Festival Gullut també s'ha dit que estan de dol perquè va morir l'Eugeni Casals, el propietari del cinema de Catalunya de Ribes de Freser, en tot cas això, del 3 al 11 de juliol, perquè fa la programació hi haurà el Festival Gullut.
1: Sí, de fet ho volia remarcar, això, que aquesta mort de l'Eugeni, que és una llàstima, més a part del propietari del cinema, doncs un gran impulsor de que es anés fent una programació regular al cinema de Ribes, també vinculat, òbviament, al Festival Gullut, I bé, i justament que hi hagi un festival com aquest a Ribes, doncs també és una manera de celebrar la seva figura. Hi ha una gran quantitat de llargmetratges, sessions de curs, cinema experimental també, o sigui que podeu anar a consultar la programació i passar-vos pel Cinema Catalunya a celebrar el cinema també a Ribes.
0: Al cinema Alhambra hi ha Minions amb Monsters, ja n'hem parlat, a Torelló res, a Casal de Gràcia de Manlleu tampoc. A l'Esbarjo de Cardeu hi ha Retrocine amb Kill Bill.
1: Sí, realment no és tan Retrocine, no. És una estrena recent, és aquest muntatge de Kill Bill, The Whole Bloody Affair, que dura 4 hores i és junta les dues pel·lícules. Ha corregut, s'ha estrenat amb cines, també es va veure el Sucre, però vaja, no està molt temps en cartellera, per tant és una gran oportunitat de recuperar-ho. I crec que és un muntatge que, tot i que no canvia moltíssim, crec que millora molt l'experiència de la pel·lícula. O sigui que aneu-la a veure perquè val la pena.
0: Molt bé. I això seria tot, no?
1: Sí, ja no tenim res més, perquè és això, es van acabant temporades, amb el Lleu Torelló ja no fan res, ni Club Vic tampoc, i nosaltres també aviat marxarem de vacances.
0: Sí, ja les esperem. Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
8: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
9: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí. Isaac Muntades, bon dia de nou. Ja sabem que hi ha en cartellera aquests dies, però abans d'acabar el programa, com sempre, parlem sobre alguna sèrie. Tot i això, abans hem de parlar d'una cosa, no?
10: Sí, exacte, hem de parlar d'una cosa. Bueno, felicitats, Ona, per la cursa ahir. Que
9: gràcies.
10: Va anar bé, vaig veure i no... Jo no hi vaig participar aquest any, però bueno, he vist que molts dels companys del 9FM i també del 9TV i el 9-9 hi han participat, i només volia dir que m'ha decebut una mica l'actuació d'en Carles Fité, eh? Pensava que ho faria millor, eh? I vull dir-ho amb antena, eh? Jo el veia molt preparat i ha fet bon temps, eh? Vull dir, no ho ha fet pas malament, eh? El que passa que, ostres, em pensava que ho faria millor. No sé si quan el dia, si algun dia té una rèplica en alguna tertúlia d'això, que m'expliqui bé com pot haver fet que no ho hagi fet tan bé.
9: Jo t'he de dir una cosa, que quan en Carles va acabar, a mi encara em quedaven 20 minuts. Vull dir que...
10: Sí, va fer molt bon temps, va fer molt temps, però jo em pensava que encara ho faria millor. Imagina't si tenia confiança en ell.
9: No, realment aquí al 9-9 tenim un bon equip de runners. Jo no em considero encara part de l'equip, però bé, potser de cop he descobert la meva passió, qui sap? No sé.
10: Ho sabrem, si vas posant-te dorsals, ho sabrem.
9: Sí.
10: Va, ara sí, ara anem a les sèries, que és el que li interessa a la gent, sobretot. Mira, ja us vaig dir que us parlaria d'una sèrie coreana que estava mirant. No l'he acabat, em queden res, dos capítolets. Són 10 capítols de Netflix. És una sèrie que es diu Así aprenderás, ¿vale? Bueno, la premissa és bastant curiosa. O sigui, és una oficina contra... que, com ho diria, protegeix els drets educatius dels alumnes, no? Vale? Que és creada per el Ministeri d'Educació de Corea. Evidentment, és una mica distòpic en aquest sentit, perquè això no podria ser possible. És una mica entre acció, drama i comèdia. I bàsicament el que fa és que aquesta oficina per la protecció dels drets educatius té, doncs, agents, que aquí hi ha el protagonista i tal, que els envien centres escolars conflictius, ja sigui de nens fins de parvulari, d'adults, de formació professional, d'escoles únicament de noies, etc. Vale? I els envia allà i per resoldre algun assumpte, ja sigui perquè s'està fent bullying als nens i s'està incitant a que, doncs, hi hagi suïcidis, professors que es passen de la ratlla, gent que ven exàmens per diners, bullying a les mestres, etc. Vale? Aquesta seria una mica la premissa. I aquesta gent, doncs, té la particularitat que poden utilitzar la violència per solucionar els problemes, a diferència dels professors. Us he de dir que la sèrie, bueno, té moments... Ja, no es mata ningú, també us ho dic, almenys per el que he vist del moment no es mata ningú, però vull dir que si s'ha d'utilitzar una mica la violència, s'utilitza. Llavors, doncs, és una sèrie que realment, evidentment, això no es podria aplicar a la realitat, no. Però hi ha moments que penses, hòstia, un parell de collejas ben donades, perquè està molt exagerat, vull dir, t'has d'imaginar que els coreans exageren molt a les actuacions.
9: Bueno, perquè són molt expressius i molt dramàtics, també.
10: Sí. i veu gent molt repel·lent, i sí que venen ganes d'estovar-los fins i tot, perquè ja és, bueno, són ja pandilleros fins i tot en una escola i tal, vull dir que això és, bueno, el resum és que és això, que això no podria passar en la realitat, menys mal, i doncs en aquest cas doncs s'encarreguen de solucionar-ho. Molt divertida, molt boniques les coreografies quan hi ha doncs això, una mica de baralles, perquè hi ha baralles multitudinàries entre el protagonista i en algunes classes així ja d'adults i tal. Uh-huh. I molt bé, una sèrie molt divertida i entretinguda a veure.
9: Doncs Isaac, una sèrie més que ens apuntem. Pensa't bé la sèrie de la setmana que ve, perquè és l'última de la temporada. Llavors a l'estiu suposo que ets de mirar sèries o no a l'estiu?
10: Intentaré que sí, de mirar-ne alguna. La veritat és que ara mateix no en tinc gaires per mirar, no, hauré de mirar.
9: Hauràs de fer una mica de recerca, Isaac.
10: Sí, o anar enrere.
9: Exacte. Doncs Isaac, moltes gràcies. Fins aquí al Territori 17 d'avui, i com sempre, sabeu que nosaltres demà hi serem aquí puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé.
11: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
12: Ara som gegants.
13: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
14: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
13: Strip, la revista de les bones notícies.

impacte se'ns clava. Per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: només tu volia dir.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.